0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El nostre so és únic.

0: Hola, hola, bon dia.
1: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, Flash, Flash, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Això comença, va.
1: Sona el Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.
0: Ara mateix, les 6 del matí d'aquest dimarts, posem en marxa un nou Flash Matí.
3: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.
0: Bé, home.

0: Aquesta és una cançó curiosa perquè s'enganxa com una mala cosa, eh? Al principi dius, bé, passa desapercebuda, però al final, hosti, tu, s'enganxa, eh? Mobile Joe és l'artista, Maladí el títol, i és el megacrack aquesta setmana a Flash FM. Bon dia!
1: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya.
0: Bé, va.
1: El Flash Matí.
0: Maladí, maladí. Així obrim aquesta nova entrega, aquesta nova edició del Flash Matí, la d'aquest dimarts 7 del 7. 7 de juliol, 6 i 4 minuts. Maladí. Aquest, el Mobile Joe, que és un artista francès, evidentment, que doncs, s'ha tret de la màniga, ha creat aquest himne de l'estiu, que jo crec que l'escoltareu, i molt, els propers mesos. Nosaltres aquí ja estem apostant-hi fort, per això és el megacrack de la setmana. Maladí, que vol dir malaltia en francès, per si algú no ho sabia. Hola, la... A veure, va, tenim 5 hores per endavant. Com és habitual, cada matí a Flash FM posem en marxa el Flash Matí quan són les 6 i ens estem fins les 11 per ser el vostre copilot, per exemple, per ser el vostre suport musical, anava a dir emocional, potser també, per què no? Per aquestes primeres passes del dia, per aquests primers quilòmetres, pels que aneu a treballar, pels que esteu currant ara mateix amb la ràdio posada o pels que torneu cap a casa, d'acord? Per aquells i aquelles que no... Que és que ni tan sols olorem les vacances, eh? Les vaca què, això? No sé com, què passa, això? Escolta, avui tenim molta música, evidentment, molt de ritme. Tenim també un regal molt xulo aquesta setmana. Ara que fa tanta calor, us estem regalant una escapadeta, un cap de setmana, a un bungalow al càmping Balmarí a Argelers-sur-Mer, a la Catalunya Nord. De seguida engeguem el WhatsApp i us proposem la pregunta d'avui, va.
1: Flash Matí. Experts en despertar zombis.
0: Doneu uns minuts que posem una miqueta tot en ordre, eh? De seguida engeguem el WhatsApp abans. Fem sonar a Isa, RVFV i Kremli, amb una cançó també molt xula. Per què no? Muchacha, som-hi.

Aquesta és la Rihanna, això es diu Where Have You Been? Una d'aquestes històriques cançons que ja jo crec que han passat a la història, eh? I que ens transporten en algun moment segurament ben xulo de la vostra vida, Són ara mateix les 6 i 13 minuts d'aquest dimarts, 7 de juliol del 26, en aquesta segona onada de calor que malauradament, doncs, provoca aquests incendis i aquestes etapes d'episodis una miqueta complicats per depèn d'aquí, que espero que no vagin a més, al contrari. En tot cas, màxima precaució. Nosaltres seguim posant musiqueta aquest matí de dimarts per aquells i aquelles que ja esteu en marxa. Vinga, va, a refrescar-se tot el que pugueu. Sona Quevedo, sona Ni Borracho. Hoy me...

0: Mossos. Això només passa al Flash Matí.
1: Hola.
2: Hola, bon dia.
1: Hola. Hola. Què tal, com et dius?
2: Flora, Flora.
1: I des d'on truques, Flora? On estàs tu ubicada?
2: De Manresa.
1: Manresa,
3: ai,
1: olé.
3: Molt bé. Flora, que ens han dit que Manresa són molt infidels, eh?
2: Sí, això diuen.
1: Això diuen. Ah,
2: això diuen.
1: Tu no, no en saps de ningú, no? Ara diràs que no, clar, què has de dir?
2: No, ara no, no, no, no, ara no, no.
3: Ella no, ella no ho és.
1: Molt bé, Flora, escolta, quina
2: ara
1: il·lusió.
2: Ja no.
1: Ah, ah, hola!
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb

0: Aquí teniu el Coti per Coti, aquesta llegenda, aquest himne dels diets, de Tallets, amb la remescla que va acabar funcionant encara millor que la mateixa cançó original, Coti per Coti, remix a Flash FM. El Flash Matí d'aquest dimarts. Benvinguda, benvinguts, i ara connecteu amb nosaltres. Gràcies per ser-hi. Aquí l'Héctor Ortega, què tal? Va molta força, molta paciència, aquells i aquelles que encara heu de currar en aquest 7 de juliol, aquest dimarts, Avui també us regalem una estadeta, un cap de setmana de desconnexió a un bungalow del càmping Balmarí. Això està ubicat a Argelers-sur-Mer, que està a Catalunya Nord, a prop del mar. Molt guapo, ¿vale? És un cap de setmana per dues persones en aquest càmping, càmping Balmarí. Busqueu fotos perquè és molt xulo. I la pregunta d'avui és molt fàcil. Hem vist que avui, 7 de juliol, és el Dia Mundial del Cacau i de la Xocolata, i com que fa molta, molta calor, volem saber quin és el vostre gelat preferit. Aquesta és la pregunta d'avui.
1: Envia'ns una nota de veu al 628-0605-13.
0: Tenim el WhatsApp operatiu 628-0605-13. Quin és el vostre gelat preferit? Hi ha gent que és molt clàssica que potser dirà, mira, jo el de vainilla, i a mi no oblidis. I l'altre dirà, no, jo el de Kinder Bueno mesclat amb no sé què, estratxatela. Bueno, digueu la vostra. Quin és el vostre gelat preferit? 628-0605-13. Sortegem aquest cap de setmana per dues persones al càmping Balmarí. Som al Flash Matí d'aquest dimarts. Vinga, 6:22. En directe, sona Bat Gyal, sona Dame, bon dia, vinga.

Te voy a esperar és el títol d'aquesta cançó de Juan Magán i de Belinda, que, bueno, que s'ha consolidat com una de les cançons històriques d'aquella època, 2012, però al final no deixava de ser una cançó de la pel·li Tadeu Jones. Poca broma amb la història aquesta darrere del Te voy a esperar. Som al Flash Matí de Flash FM. Què tal, com esteu? Gràcies per ser-hi. Aquí diem Te voy a despertar, saps? Perquè som al Flash Matí i el que volem és espavilar a tot el personal. De seguida parlem del temps, però ja sabeu com anirà la història, onada de calor i tota aquesta història. També de seguida l'informatiu amb la Paula Montes per repassar els primers titulars del dia abans. Jamaican.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Incendis simultanis compliquen les tasques d'extinció als bombers. Són quatre incendis importants que estan actius. El de Sentmenat al Vallès Occidental, el del Carme a l'Anoia i el d'Artesa de Segre a la Noguera, que ja han controlat a banda del de les Gavarres. Els focs que s'han declarat aquest dilluns a la tarda fan anar de corcoll als bombers que han de multiplicar els esforços en una situació ja prou complicada per l'onada de calor. Per això, davant de l'episodi d'aquesta onada de calor extrema, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat màxima prudència en l'última intervenció d'aquest dilluns. A més, els agents rurals han decidit restringir l'accés a 6 espais naturals a partir d'aquesta mitjanit. Ara mateix, el Pla Alfa se situa en el nivell 4 de perill extrem d'incendi forestal a 111 municipis de 18 comarques catalanes. I a Madrid, el jutge ha autoritzat Begoña Gómez, dona del president espanyol, a viatjar a Londres per la graduació de la seva filla, però no a Turquia, per anar a la cimera de l'OTAN. La dona de Sánchez va argumentar que estaria acompanyada per un dispositiu de seguretat en tot moment. Els esports. El Mundial de Futbol serà les seleccions d'Espanya i Bèlgica que disputaran els quarts de final divendres a les 9. La selecció espanyola s'enfrontarà a Bèlgica després d'eliminar Portugal amb un gol d'última hora de Miquel Merino, i els belgues s'han desfet d'una de les anfitriones dels Estats Units per un gol a 4. Avui es completen els vuitens de final amb els dos últims partits. A les 6 de la tarda, Argentina-Egipte, i a les 10 de la nit, Suïssa-Colòmbia. I el Tour de França ja s'ha acomiadat de Catalunya amb Tadej Pogacar com a nou líder, que ja ha guanyat la tercera etapa.
0: Flash Matí, el despertador de Flash FM.

0: no l'estic seguint, o sigui, estic seguint la selecció espanyola, també Noruega, que m'assalen bastant, però no sóc d'aquests que s'ha fotut a veure els 130 i pico partits que hi havia de tot el Mundial.
1: Ja, quasi millor, eh? No, sí. Jo tampoc, a mi me la pela que t'hi cagues, però bueno, m'arriben els inputs.
0: Sí,
1: no? Si
0: la informació va arribant, A Espanya quarts. Ja passa a quarts, després d'eliminar Portugal.
1: Això és gràcies a la Shakira, que va fer el dai-dai aquest, segur, eh?
0: I Colòmbia també.
1: Bueno, i què?
0: No, que Colòmbia també ha eliminat a Estats Units.
1: A veus.
0: Passa quarts, vull dir que això ja queda poc pels que no us agrada el futbol.
1: Exacte. Vinga, va, 6:35 minuts en directe aquest dimarts 7 de juliol. L'estem engegant en plena onada de calor i la tira d'incendis, que això a mi ja m'està preocupant, Jan.
0: Sí, la veritat és que està bastant xunga la cosa. Ahir va haver-hi 3 incendis més a Catalunya, i més de forma gairebé simultània. Per tant, això complica encara més les taxes... Ai, les tasques...
1: Les taxes.
0: Les tasques d'extinció. És que amb aquesta calor, doncs, tot ho complica encara més. Avui en un dia, doncs, encara més calor. Temperatures màximes a l'interior que arriben als 40 graus, 42 o 43 a punts del Pla, a Lleida. I serà una mica el preludi també de demà, on demà les temperatures ja seran absolutament paranormals a bona part de Catalunya. Tenim avisos vermells per avui a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Repeteixo, avisos de perill molt alt. I demà s'estendran a bastantes comarques més. Per tant, demà és un dia per quedar-vos a un lloc interior amb aire condicionat, perquè si no us evaporareu com l'aigua.
1: Bueno, en tot cas, sobretot per anar amb compte, bueno, el que sempre es recomana, no? Persones doncs, grans que no s'exposin al sol. Si vas a, jo què sé, al carrer, doncs busca l'ombra.
0: Correcte.
1: Hidrata't molt.
0: Beu molta aigua.
1: Típiques coses, no?
0: Sí, sí. I si estàs treballant a l'obra, doncs planteja't si has d'anar a treballar a l'obra.
1: A l'obra, exacte. Repassem temperatures, vinga, va.
0: A Vila-rodona, l'Alt Camp, 20 graus, al Vendrell, 19, a Portbou, uns agradables 28 graus i a Cardona, al Bages, 15 graus.
1: Molt bé, Jan, fins ara.
0: Vinga, fins ara.
1: Som al Flash Matí, sona Mora i Zetangana.

Flash Matí, aquell programa de Flash FM que comença a les 6 del matí, i que doncs us va posar música per la vostra estoneta de carretera, per exemple. Si és el vostre cas, gràcies per ser-hi, benvinguda, benvingut. I ja està, i bon dia, i poca cosa més a dir-vos, eh? Manuel Turizo, por un pendejo no se llora, va.

0: Catalunya. Una de les més destacades de l'àlbum El Baifo. Ara mateix les 6 i 49 minuts. Escolteu Flash FM, som al Flash Matí, aquí l'Ortega. 7 de juliol del 26. Vale o no?
1: Vale.
0: Vinga, doncs avui estem regalant-vos cosetes, també, evidentment, eh? Perquè fa molta calor i volem que estigueu ben fresquets i és per això que al llarg d'aquesta setmana us estem regalant una escapada per dues persones al càmping Balmarí Argelers-sur-Mer, a la Catalunya Nord, a un bungalow, eh? Un càmping que és molt guapo, eh? He estat mirant fotitos i està molt guai, eh? Un cap de setmana, una estada a un d'aquests bungalows del càmping Balmarí. I avui també hem trobat que aquest 7 de juliol és el Dia Internacional del Cacau i de la Xocolata. Per tant, us estem preguntant, atenció, quin és el vostre gelat preferit. Bon dia.
2: Bon dia, flaixeros. Doncs jo sóc un enamorat de la vainilla.
0: Molt bé.
2: Pensa que tinc 4 o 5 tipus de vainilla diferents, però la que més m'agrada és la vainilla de Madagascar, com a gelat. Una abraçada, macos.
0: Abraçada forta, gràcies pel missatge. Vainilla de Madagascar, eh? Molt concret, tu. M'agrada, m'agrada.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Vaig anar l'altre dia a sopar a un lloc de Barcelona i vam posar un flam de vainilla de Madagascar, eh? I hosti, estava tremendo, allò. Estava tremendo, tremendo.
4: Hola. Bon dia, flaceros.
0: Què tal?
4: A mi m'agrada molt el de l'almendrado.
0: Almendrado.
4: Este que és de xocolate blanco con frambuesa, m'agrada molt.
0: Que guai.
4: Que vaya molt bé.
0: Hosti, quina gana més tonta ara mateix, eh? Quina gana més tonta. Quin és el vostre gelat preferit? 628-060513. A canvi, podeu guanyar aquesta escapada, aquesta estada al càmping Balmarí Argelers-sur-Mer. Sona el tonto, Quevedo i Lola Índigo.

En aquest cas l'acompanyava el Benito, el Bad Bunny, l'any 2017, amb això que es diu Mayores, Loca. Una cançó que en el seu dia ens va deixar tots amb la boca oberta perquè vam dir, Becky, però què estàs explicant aquí, tio? Dona peu a malpensar una mica, eh? Som al Flash Matí de Flash FM. És dimarts, bon dia. Estem a punt d'arribar a les 7 del matí. Sona Farruko i companyia, sona Ya Pa' Qué.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. Diversos incendis cremen a Catalunya, un a la comarca de l'Anoia, amb 33.000 persones confinades i 400 hectàrees afectades i algunes cases cremades. Els bombers han treballat tota la nit per controlar el flanc dret del foc, el que més preocupava, i han aconseguit que no traspassés la C-15. Un altre incendi és el que s'ha originat a Sentmenat i s'ha desplaçat en direcció Caldes de Montbui, i encara un tercer, Artesa de Segre, aquest ja controlat. A banda, els bombers no donen encara per controlat el de les Gavarres a l'Empordà i mantenen la vigilància per evitar revifades. I l'incendi a la Catalunya del Nord continua descontrolat, ja ha cremat 5.000 hectàrees i es troba a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Davant aquest episodi d'onada de calor extrema, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat màxima prudència. I el Departament d'Educació ha presentat l'informe elaborat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic per la millora dels resultats acadèmics a Catalunya. Entre les propostes més destacades, l'organització aposta per baixar les ràtios només als centres de més complexitat i a donar més poder a les direccions d'escoles i instituts. Els esports. El Mundial de Futbol seran les seleccions d'Espanya i Bèlgica qui disputaran els quarts de final divendres a les 9. La selecció espanyola s'enfrontarà a Bèlgica després d'eliminar Portugal amb un gol d'última hora de Mikel Merino, i els belgues s'han desfet d'una de les anfitriones dels Estats Units per un gol a 4. I el Tour de França ja s'ha acomiadat de Catalunya amb Tadej Pogacar com a nou líder i guanyador de la tercera etapa.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: amb Elvis Crespo, la cançó que ocupa el primer lloc de la llista de Flash FM. La Graciosa, bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: La Gemma Manzanero és la Graciosa del Flash Matí.
1: Ah, oh, mira que bé.
0: Escolta, estem una mica tristos avui.
1: Estem tristos.
0: Tristos, sí senyora.
1: Sí.
0: Perquè ahir vam dir que el Quevedo té una, bueno, un ritual que és el de publicar música cada 7 de juliol.
1: Escolta, és molt d'hora, Héctor Ortega.
0: No. Quan una cançó surt un dia, surt a la mitjanit.
1: Ah, sí?
0: El 90% dels cops.
1: Ho tens controladíssim, eh?
0: Per tant, o s'està esperant per alguna estranya raó...
1: S'ha dormit,
0: o el que ha fet realment és publicar 2 videoclips i ha dit que amb això ja està.
1: Ah, bueno.
0: Ja està.
1: Quins videoclips ha publicat?
0: Doncs mira, un d'ells, el videoclip d'una cançó que no teníem molt aquí ubicada, una de tantes del Baifo, que es diu Galdar.
1: Vale.
0: Ha tret vídeo de Galdar, el tema que fa amb el Toni Tuntun, eh? I també ha publicat el videoclip del Golpito, vale?
1: Guai,
0: aquesta sí la tenim
1: molt
0: més ubicada,
1: bé.
0: Vale?
1: L'hauríem de veure.
0: Bueno, s'ha de veure, però
1: sí.
0: Ara mateix llancem el titular de guai, perquè ha publicat 2 videoclips, no tan guai, perquè esperàvem una cançó especial per aquest dia, especial per ell, ritual 7 de juliol.
1: Però ha publicat alguna cosa així que no falla.
0: Sí, bueno. No sé si em serveix, però és que és normal, també, clar, hi havia molta gent que deia, a veure, sí que té aquest ritual, però s'acaba de fer un àlbum sencer, té ara mateix concerts a punta pala,
1: que
0: se'ls ha de preparar i potser no està per fer més cançons, eh?
1: Té massa feina.
0: No sé.
1: Té massa feina.
0: Ai, ai. Bueno, nova hora en marxa d'aquest programa, som al Flash Matí, us acompanyem com cada dia fins les 11 del matí.
2: Un matí de bojos. Un matí amb el Flash Matí.
1: Com m'agrada.
0: I amb el Jay Wheeler remesclat per Omar Kurz, sona de lejitos. Bon dia, vinga.
1: Bon dia.

0: casa tengo un nom. Però que voldries tenir
1: fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100
1: fucking money, man.
0: Signar del dòlar dintre la ment
1: fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100
1: fucking money, man.
2: Fucking money, man. Si al final, si no fos per la pasta, no haguéssim matinat, eh? T'he pillat, punyatero. Rosalia, milionària. Un tema del 2019 de la Rossi cantant en català quan encara no veia tants bitllets de 100 com segurament sí que els veu ara, eh? Un quart de vuit d'aquest dimarts, 7 de juliol. Escolteu Flash FM, sona Relsby, sona Tubacín.

0: Es diu Gata Only, la col·laboració entre el Floyd Menor i el Chris MJ, de fa un parell de temporades. Som al Flash Matí. Molt bon dia.
1: Hola, hola, bon dia, què tal?
0: 7 i 18 minuts. Avui estem sortejant-vos una estada, un cap de setmana, a un bungalow del càmping Balmarí a Argelers-sur-Mer, a la Catalunya Nord. No desconnecteu, que de seguida us recordem la pregunta del dia. Vinga.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
3: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
1: el 69.233.
3: Sèrie
1: el 46.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: Ets d'extrems. Quan surts de festa de veritat. I quan vols relax, demanes tranquil·litat total. Aquesta setmana al Flash Matí regalem estades de bungalow al càmping Balmarí Argelers-sur-Mer. Càmping luxuri a prop del mar. Ambient supertranquil amb equipaments de qualitat, piscines de somni climatitzades i jardins espectaculars. Per participar en el sorteig, estigues atent al Flash Matí. En joc, estades de bungalow al càmping Balmarí Argelers-sur-Mer.
5: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
6: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
7: Sona bé.
6: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
7: Sona el nou Micra.
6: I el 0% TAE.
7: Sona que estreno Nissan.
6: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
8: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
9: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
8: A més, té un 98% de carn.
9: És natural que es noti, oi?
8: Doncs sí, natural.
10: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
11: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
12: Ja tens el val escolar de 70 euros?
13: 70? Vols dir 60, oi?
12: No, no, amb Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
2: Andorra. Flash FM 93.8.
14: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
15: Bon dia, doncs hores d'ara anar cap a destacar i circular amb fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
16: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Escoltes Flash FM Andorra. El 93.8 FM. Flash
17: FM. Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
18: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
17: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
18: Som a l'Avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
17: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
18: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.

0: Así que hoy borro tu mano.
1: Les memòries del Mora i del Jacob, cançó de Contacte Zero, al Flash Matí d'aquest dimarts, d'aquest 7 de juliol. Gemma Mantarero, bon dia.
2: Héctor Ortega, què passa? Molt bon dia.
1: Dic bé, dimarts 7 de juliol, avui regalant-vos aquesta escapadeta al càmping Balmarí, Argeler Surmera, un bungalau. Avui hem vist que és el dia de la xocolata, del cacau.
2: Que bo, m'encanta.
1: Per tant, la pregunta és la següent.
2: Doncs ens heu de dir quin és el gust de gelat que més us agrada.
1: El vostre gelat preferit, 628-06-05-13. Hola.
3: Bon dia. Doncs el meu sabor típic i comú és la vainilla. Però és que està brutal, o sigui, és boníssima.
1: Sí, sí. Vainilla s'ha dit molt avui, eh? A mi m'està sorprenent perquè pensava que tindríeu uns gustos una mica més complexos, però no,
2: eh? No, la gent és clàssica.
1: Anem a lo fàcil, hola.
4: Bon dia, Flash. Doncs el meu gelat preferit, que sé que a molta gent no li agrada, és el de menta amb xocolata. A mi m'encanta.
1: Menta amb xocolata, eh?
4: Una abraçada.
1: Aquí pots tenir molts fans o de cop 3 o 4 enemics.
2: Exacte, sol passar.
1: Bueno, una altra va, hola.
5: Hola, buenos días a todos.
1: ¿Qué tal?
5: El que me encanta de siempre es el calipo.
1: ¡Calipo!
5: A ver si me toca las entradas. Chao.
1: El calipo.
2: El calipo de carne.
1: Participeu.
6: Envia'ns una nota de veu al 628-06-05-13.
1: Quin és el vostre gelat preferit? A canvi, entreu al sorteig d'una estada a un bungalow al càmping Balmarí a la Catalunya Nord. Aeu, Anxo. Som al Flash Matí. Gordo, loco, loco.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 7:45. Diversos incendis simultanis compliquen les tasques d'extinció als bombers. Són 4 incendis importants que estan actius. El de Sentmenat al Vallès Occidental, el de l'Anoia i el d'Artesa de Segre, que ja han controlat, a banda dels de les Gavarres. Els focs que s'han declarat aquest dilluns a la tarda fan anar de corcoll els bombers, que han de multiplicar els esforços en una situació ja prou complicada per l'onada de calor. Per això, davant de l'episodi d'aquesta onada de calor extrema, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat màxima prudència en l'última intervenció als mitjans d'aquest dilluns. A més, els agents rurals han decidit restringir l'accés a 6 espais naturals a partir d'aquesta mitjanit. Ara mateix el Pla Alfa se situa en el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 111 municipis de 18 comarques catalanes. I a París, el futur polític de Marine Le Pen es decideix avui quan es faci publicar la sentència del segon judici pel cas de finançament irregular del seu partit amb diners del Parlament Europeu. A França hi ha una gran expectació pel desenllaç d'aquest judici clau per Le Pen, que ara està molt ben situada a les enquestes per assolir la presidència de França. Els esports. El Mundial de Futbol seran les seleccions d'Espanya i Bèlgica qui disputaran els quarts de final divendres a les 9. La selecció espanyola s'enfrontarà a Bèlgica després d'eliminar Portugal amb un gol d'última hora de Miquel Merino, i els belgues s'han desfet d'una de les anfitriones dels Estats Units per 1-4. I el Tour de França ja s'ha acomiadat de Catalunya amb Tadej Pogacar com a nou líder i guanyador de la tercera etapa.
0: Flash Matí, el despertador de Flash FM.
2: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Elena Rose és l'artista que en aquest cas està acompanyada de Manuel Turizo amb això que es diu La Semana. La va repassant tots els dies de la setmana i diu que no té res millor a fer que, pues, que comer-te un poquito, saps què vull dir?
1: Ah, doncs em sembla fantàstic,
0: ja
1: eh?
0: Està, no? Ja ves.
1: Menja, menja.
0: Bon dia a tothom, som al Flash Matí, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, bon dia.
0: 7:38, Jan Ponsa, com estàs?
2: Bon dia, què tal, com esteu, família?
0: T'hem de dir una cosa, tio, una notícia una miqueta dolenta.
1: Ja.
0: Les noves línies...
1: Yo quiero que me des... L'amor platònic del Jan Ponsa.
0: Ja no et donaran cap besito nada más, perquè han dit, Jan, que hi ha algun tipus de diferències entre ells, elles, perquè són...
2: La diferència ja hi havia.
0: Bueno, vale, tu ets un Nueva Línea, d'acord? El Jan és fan de Nueva Línea, bueno, d'una noia en concreta de les Nueva Línea.
2: La Sofia.
0: La Sofia.
1: La cantant principal.
0: I han fet un comunicat dient que se separen i que hi haurà canvis, però no han explicat tampoc
1: aviam,
0: gaire cosa,
1: aviam.
0: Eh?
2: Això és gravíssim.
1: No se separen com a tal, sinó que hi haurà canvis vocals.
0: Canvis vocals. Bueno, i això què vol dir? Pues que se separarà alguna persona, marxarà
1: bueno,
0: de la Nueva Línea,
1: alguna,
0: no?
1: Potser alguna, però no
2: que
1: totes.
2: Que canvien l'entonació, no? Canvis vocals. No.
0: És que és un...
2: Ara tu més greu.
0: Comunicado oficial, però és comunicado incomunicado perquè no s'explica, sí. Tio. No s'entén una merda, Nueva Línea, per favor.
1: Hem de dir que era d'esperar, això, eh?
0: Nueva Línea agafa una Nueva Línea.
1: Era d'esperar que no les coneixi ni el Tato, i ara que s'han fet famoses, òbviament comencen les discrepàncies.
2: Jo crec que el pelotazo ja està.
1: Sí, home, s'han cantat amb el Quevedo.
0: Jan, quedem-nos amb el que importa, que és el temps, la calor i aquesta onada de calor, eh?
2: Correcte. Avui és el segon dia d'onada de calor general a tot Catalunya, amb temperatures superaltes. Déu-n'hi-do avui com pujaran, sobretot a punts de l'interior i de Ponent, on a Ponent i a les Terres de l'Ebre ja tenim avisos de perill molt alt, avisos vermells per calor. Per tant, déu-n'hi-do quin dia que ens espera avui. Temperatures màximes de més de 42 graus en aquest sector d'aquí. 40 graus a punts a l'interior. I sembla ser que demà doncs, encara serà bastant pitjor la cosa. Avui en un dia marcat pel sol i a la tarda alguns ruixats a punts del Pirineu de Lleida. Poca cosa, en principi, ja veieu que la calor segueix sent la protagonista dia rere dia.
0: Esperem que el tema dels incendis, a poc s'acabi, bueno, finalitzant, acabi sí, com ja passant a la història.

0: empitjori la situació, perquè exacte, sembla que tot ha de venir de cop en aquest país.
1: Ai, aviam, hem de repassar temperatures, Jan.
0: Vinga, anem a Solsona amb 17 graus, a la Granadella i a les Garrigues amb 24, a Roses, a l'Alt Empordà, 20 graus, i acabem a la Panadella i a la Noia amb 26 graus i mig.
1: Molt bé, tio, fins ara. Investiga una miqueta més això de Nova Línia, vale? Per favor.
0: Vinga, fins ara.
2: Fins ara.
1: Aquest estiu arriba el Brunch Electronic Festival 2026. Seran 3 dies non-stop al Parc del Fòrum de Barcelona, amb més de 90 artistes, 6 escenaris i molta festa. Amb noms com Eric Prydz, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Caitranada i molts més. House, techno, live shows i un any més, a més. Tornen també les afterparties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barna. Input, Upload, L'Aterratge i Nacar Club. El Brunch Electronic Festival d'aquest 2026 tindrà lloc del 7 al 9 d'agost, aquest del qual us estem parlant. I teniu abonaments i entrades a brunchelectronicfestival.com.
2: Molt bé.
1: Brunchelectronicfestival.com. Espavileu.
3: Flash. Els matins són del... Flash.

0: estiu, sens dubte, eh? Aïssa, RUFV, Kremlin. Sona muchacha al Flash Matí de Flash FM. Edició dimarts, dia 7 del mes de juliol. 7 del 7, avui s'ha de demanar un desig o alguna cosa d'aquestes, amb això del 7 del 7 o no?
1: Podem demanar per si de cas cau, no? Per si tenim sort, però el 7 del 7 és normal.
0: És normal, vale, vale, perdona, eh? Escolta, va, això continua. 3 quarts i un minut d'avui. D'aquí una estona regalarem la samarreta del programa. Ho dic també perquè estigueu atents i atentes.
1: Bravo.
0: A l'antena, perquè d'aquí una estona, no sé quanta estona, però cap a les 8 més o menys...
1: En queden tan poques.
0: Obrirem línies del telèfon de directe perquè truqueu i us pugueu endur una d'aquestes últimes samarretes, últimes existències de la samarreta del Flash Matí, del Por la Mañana Café, Por la Tarde Ron. Abans, però, us hem de repassar alguns avantatges del carnet jove, perquè si encara no el teniu, amb el carnet jove, aquest estiu podeu fer plans... molt guais, amb bons descomptes.
1: Mira, per començar, tens dues escapades especials a l'Albert de Coma-ruga de Xenescat. Pots anar-hi un cap de setmana del 31 de juliol al 2 d'agost, 3 dies, 2 nits, mitja pensió, caiac, paddle surf i bateig de vela per 91 euros amb el carnet jove.
0: Què més? També tens una proposta de 5 dies i 4 nits del 27 al 31 de juliol per 147 euros amb el carnet jove i a més pots completar el pla aprofitant el val 2x1 del PAC jove a PortAventura o a Caribe Aquatic Park.
1: Que bé, si ets més de concerts, apunta't al festival Porta Ferrada Occident 2026 durant juliol i agost a Sant Feliu de Guíxols. Amb el carnet jove tens un 15% de descompte en tots els espectacles d'aquest festival.
0: I a Barcelona torna Sala Montjuïc al Castell de Montjuïc del 10 de juliol al 5 d'agost. Cinema a la fresca, música en directe i pícnic amb un euro de descompte. Uau, amb el carnet jove, tant en l'entrada normal com la de gandula. I si encara no tens el carnet jove, doncs te'l fas, però ja de ja, eh?
1: Sí, tant i tant.
0: Carnetjove.cat, CaixaBank o Imagine.
1: Bravo!
0: Sona Dardos, Romeo Santos, Prince Royce, a Flash FM. Bon dia!
1: Bon dia!

0: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
1: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
2: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
3: Sí, digui'm.
2: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
3: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
4: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
5: Ara o mai. Últimes entrades pel Share Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVCV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora oficial.
6: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
7: Sona bé.
6: 4,3 litres de consum al 100.
7: Sona Qashqai e-Power.
6: I el 0% TAE.
7: Sona que estreno un Nissan.
6: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
11: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
12: Dijous 9 de juliol tens una nova cita amb les Pool Parties. After Work a Anyós Park, Can Babel de Kid, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10, prepara't per una tarda de hits musicals i energia non-stop.
11: El millor After Work de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
13: Les millors braves d'Andorra?
14: No vagis al Barra Mars.
13: Un bon bacallà al Pil Pil.
14: No el demanis al Barra Mars.
13: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
14: Oblida tant del Barra Mars.
13: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
14: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
13: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
15: FM.

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. Diversos incendis cremen a Catalunya, un a la comarca de l'Anoia, amb 33.000 persones confinades, 400 hectàrees afectades i algunes cases cremades. Els bombers han treballat tota la nit per controlar el flanc dret del foc, el que més preocupava, i han aconseguit que no traspassés la C-15. Un altre incendi és el que s'ha originat a Sentmenat i s'ha desplaçat en direcció Caldes de Montbui, i encara un tercer, Artesa de Segre, aquest ja controlat. A banda, els bombers no donen encara per controlat el de les Gavarres a l'Empordà i mantenen la vigilància per evitar revifades. I l'incendi a la Catalunya Nord continua descontrolat. Ja han cremat 5.000 hectàrees i es troba a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Davant d'aquest episodi d'onada de calor extrema, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat màxima prudència. I a Madrid, el jutge ha autoritzat Begoña Gómez, dona del president espanyol, a viatjar a Londres per la graduació de la seva filla, però no a Turquia, per anar a la cimera de l'OTAN. La dona de Sánchez va argumentar que estaria acompanyada per un dispositiu de seguretat en tot moment. Els esports. El Mundial de Futbol seran les seleccions d'Espanya i Bèlgica qui disputaran els quarts de final divendres a les 9. La selecció espanyola s'enfrontarà a Bèlgica després d'eliminar Portugal amb un gol d'última hora de Miquel Merino, i els belgues s'han desfet d'una de les anfitriones dels Estats Units per un gol a 4. I el Tour de França ja s'ha acomiadat de Catalunya amb Tadej Pogacar com a nou líder i guanyador de la tercera etapa.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
3: Shout out to my man, Mover Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: plus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée, celle sur qui je m'essuyais. Tout à l'heure quand je prenais le bus, maintenant je t'aime de plus en plus. Maladie, maladie.
1: El teu maladie, maladie, com s'enganxa això, maladie. És en Mobile Joe, un artista que no coneixíem. Com comprendreu, és francès, si no ho havíeu notat.
2: Si no ho havia... Bueno, escolta, si algú no ho ha notat és que està molt dormit, eh?
1: Malaltí, què vol dir malaltia? Al final, perquè vegis, les tonteries al final es fan doncs, virals o se't queden al cap i...
2: I mal rotllo, no?
1: I ja està, malaltia, malaltí. 8 i 5 minuts d'aquest dimarts, 7 de juliol. Bon dia a tothom. Truqueu, si voleu, la samarreta del programa.
2: El 93 545 68 68.
1: Va, volem parlar amb vosaltres. Volem regalar-vos una d'aquestes últimes existències d'aquesta samarreta de Flash FM.
2: Sí.
1: Literalment, queden molt poquetes aquesta línia ocupada.
2: Sempre, no passa res.
1: No
2: seguim.
1: Passa res. Seguim. Segon intent. Hola.
3: Hola.
1: Hola.
2: Hola.
1: Hola, com et dius?
3: Hola.
2: Susana,
1: canta amb nosaltres, va.
4: Por la mañana, café.
1: Com? Por la tarde. Susana.
3: Que me da vergüenza.
2: Ai,
1: no,
2: mare.
1: No. Va, una altra Susana, vinga, va.
2: Pobret.
1: 3, 2, 1.
4: Por la mañana, café.
1: Susana.
2: Por la tarde.
1: Ron. Bueno, va. Un roncito, eh? Va, Susana, que te l'emportes tu la samarreta. També hem un fort aplaudiment des de l'estudi de Flash FM. Però fort.
2: El que podem.
1: Susana, des d'on truques tu?
3: Bueno, ara mateix estic a la Ronda, camí de la feina.
1: Ah, molt bé.
3: Estic a Castelldefels.
1: Cap a Castelldefels.
2: Molt bé.
1: Hi ha molta caravana ara mateix o què?
3: Sí, ara estic, bueno, quasi parada.
1: Bueno, és normal, no passa res. Molta paciència, Susana. T'enviem la samarreta, una forta abraçada des de la ràdio i no pensis que t'agafem les dades, vale?
2: A tu, un petó.
1: Paciència a la carretera. Ai, la Susana.
5: És molt difícil resistir-se al poder del llit. Per això aquí tenim tot el poder del ritme. Flash Matí.
1: Va, som-hi.

0: Alejandro, Bad Bunny, col·laboració de luxe. Avui, per engegar els motors d'aquest dimarts 7 de juliol a Flash FM, som al Flash Matí. I arriba el Farruko, amb una de les cançons, sens dubte, d'aquest estiu, acompanyat de Gracie i de l'Steve Aoki. Ja pa què, bon dia.
1: Ja pa què.

0: Amb el Flash Matí, bon dia a tothom.
1: Hola, hola, bon dia, què tal?
0: Passen 3 minuts d'un quart de 9. Avui estem sortejant-vos una escapadeta a un bungalou del càmping Balmarí, a la Catalunya Nord. De seguida us recordem la pregunta d'aquest matí.
1: M'agrada el Flash Matí!
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
3: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
1: el 10 d'abril del 1996.
3: I el número de la sort, el...
1: el 3.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
2: Andorra. Flash FM. 93.8.
8: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
9: Hola, molt bon dia. Doncs ara ja la trobem. Circulació fluida tota la xarxa viària del Principat. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
10: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Som This is Flash, Flash FM. Flash.
11: Marc, arribaré tard. Porto una bona estona fent cua per entrar al pàrquing. Tu vas amb bus, oi?
12: Sí, cada dia. És més sostenible i més còmode. Amb les noves funcionalitats de l'app Mouta, he trobat el trajecte més pràctic en un moment.
11: Ah, sí? Explica, explica.
12: Ara és molt més intuïtiva. Pots filtrar millor les opcions, consultar els trajectes més fàcilment i veure el bus al mapa en temps real.
11: Doncs me la descarrego avui mateix.
13: Noves funcionalitats de l'app Mouta, la plataforma de mobilitat sostenible de FEDA Solucions.
14: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
15: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
2: Flash FM Andorra. 93.8.

0: Una cançó 100% fresqueta, elegant i per cantar-la una miqueta. Qué pecao és el títol. Manuel Turizo i Capo, els artistes al darrere d'aquesta cançó que ens fa apropar-nos a 8:45 ara mateix d'aquest dimarts 7 de juliol. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Bon dia, Héctor Ortega.
0: Avui al Flash Matí us surt de gent també una escapada de cap de setmana a un bungalou del càmping Balmarí Argelers-Surmer a la Catalunya Nord.
1: Sí, senyor.
0: Equipaments de qualitat a prop del mar, piscines de somni, climatitzades, jardins espectaculars i un ambient supertranqui.
1: Que bo.
0: Avui hem vist que és el Dia Internacional de la Xocolata, per tant, la pregunta va per aquí.
1: Doncs si us preguntem quin és el vostre gelat preferit, de què us agrada més?
0: Què dieu vosaltres?
2: Bon dia, Héctor, bon dia, Gemma.
1: Bon dia.
2: Laura de l'Ametlla, què tal? Doncs mira, a mi un dels que m'agrada moltíssim és el de Gianduia, que és el de xocolata amb avellana.
0: Ah!
1: Oh!
2: No és ben bé com la xocolata que porta el Ferrero, però molt semblant.
1: Que bo!
2: Està, bueno, boníssim.
0: Espectacular, d'una pinta espectacular. 628-06-05-13, hola!
3: Bon dia, Fly!
0: Què passa?
3: El meu gelat preferit sempre ha sigut el de torró.
0: El de torró.
3: Però aquest estiu li estic tirant més cap al de festucs.
0: Ah, festucs!
3: A veure si ens toquen aquest cap de setmana al càmping.
0: Sí, sí, sí.
3: Que ens faria molta il·lusió.
0: Però oi que sí que està de moda, això, el festuc, no?
1: Sí, el festuc a tot arreu.
0: Jo crec que sí, eh?
4: Bon dia, Flash FM. El meu sabor preferit és el de festuc amb xocolata blanca. Gràcies.
0: Festuc i xocolata blanca, hola, hola.
1: Que bo, quina gana més tonta.
0: Digueu la vostra, quin és el vostre gelat preferit? A canvi, sortegem aquesta escapadeta per dues persones a un bungalow del càmping Balmarí Argelers-sur-Mer. Oh, quin francès.
1: Ostres, tu, Héctor.
0: Quin és el vostre gelat preferit?
5: Envia'ns un WhatsApp al 628 06 05 13.
0: Forever to

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El mercat del lloguer residencial a Andorra continua a l'alça i amb molts pocs pisos disponibles. Segons un portal d'internet especialista, diu que hi ha 117 pisos disponibles per arrendar a tot el país, una situació que manté el preu mitjà dels pisos en 2.832 euros mensuals. En el cas de les cases de lloguer, el lloguer mitjà es situa als 6.600 euros al mes. En canvi, el mercat de compra-venda presenta una oferta molt més àmplia amb 796 pisos disponibles i un preu mitjà de 965.976 euros. Les dades també indiquen que Canillo és la parròquia amb més oferta de pisos de lloguer, seguida d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, que és on es registren els preus més elevats. El cap de govern Xavier Espot va rebre ahir en visita oficial el nou representant del Copritzen francès, Frédéric Ros, que exerceix el càrrec des de fa poques setmanes en substitució de Georges-François Leclerc. Durant la seva estada al Principat, Ros té previst de visitar avui Casa de la Vall, on serà rebut pels síndics generals i, posteriorment, el nou edifici del Consell General mantindrà una breu trobada amb cadascun dels grups parlamentaris. Destaca que un total de 91 persones esperen actualment una plaça sociosanitària concertada a Andorra, segons la resposta del govern a les preguntes formulades pel PS sobre l'envelliment de la població. Les dades actualitzades a 25 de juny indiquen que 76 persones es troben en situació de dependència greu o molt greu i les 15 restants presenten una dependència total. Destacar que Andorra Turisme i National Geographic han impulsat una nova trilogia audiovisual dedicada al patrimoni romànic del Principat. La iniciativa posa el focus en les persones que treballen per conservar aquest llegat, com ara restauradors, responsables d'arxius o camperers. I la Festa Major d'Escaldes-Engordany, que es celebrarà del 22 al 26 de juliol, reforçarà enguany el dispositiu de seguretat i incorporarà diverses novetats. Entre aquestes hi haurà un nou espai de restauració anomenat El Mercat, ubicada a la plaça de les Nacions Unides.

D'altra banda, les Nova Línia, que diuen que hi ha canvis a la formació. Hi ha especulacions, diuen que potser elles deixen de ser les cantants, però es queda l'orquestra, que se'n va alguna d'elles, no ho sé. Ho sabrem aviat, en tot cas. Aquesta és la informació d'última hora del Flash Matí, què us sembla? Dimarts, 7 de juliol, en marxa! Sí.

0: Flash FM, el Flash Matí. Bueno, què tal, com esteu? És dimarts, bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
1: Bon dia, Héctor Ortega, bon dia.
0: L'altre dia, pobre Benito, allà a París, va fer un concert. Va arribar el moment aquell de que doncs, algú ha de cridar el HOPR és otra cosa. Va pillar una tia del públic i no ho va fer bé. Ai. Perreo, otra cosa.
1: És que és francesa, potser no parla bé l'espanyol.
0: Però el que ve, ai, el que ve del Bad Bunny no li va agradar allò.
1: Ai.
0: Va dir que no, eh?
1: Pobre.
0: Diu, esperen, esperen, esperen. Clar,
1: va tirar la cançó, tu.
0: Ha tirat malament allà la intro i va dir, això s'ha de fer bé, eh? Llavors va anar a buscar algú i va dir, espera, ja està.
1: Ostres.
0: Substituta, substituta.
1: Soc la noia i em moro, eh?
0: A veure, va.
1: Em va treure una altra.
2: Sí.
0: Ara sí. Som al Flash Matí, bon dia.
3: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Bon dia, Jean Ponsa.
4: Hola, Marc, bon dia.
1: Hola.
0: El Jean és un tio.
1: Sí, és un cas, eh?
0: Deixem de banda les bromes sense gràcia del Jean Ponsa i anem al pal temps, que és el que importa, perquè aquesta onada de calor ens està ja començant.
4: Ens està començant a tocar la pera.
0: Ja toca la pera des de fa dies amb el tema dels incendis. Hi ha prou, per favor, eh?
1: Sí.
4: Sí, déu-n'hi-do, eh? Ahir vam tenir tres incendis simultanis a la tarda.
0: No, molt malament, molt greu.
4: La veritat és que el timing està sent bastant horrible.
0: Per avui què?
4: Avui segon dia d'onada de calor, dia de molta calor, temperatures màximes que pugen fins als 42 o 43 graus a punts del Pla de Lleida, 40 graus a punts a les comarques interiors, i demà les temperatures encara pujaran més. Avui un dia marcat pel sol i a la tarda algun ruixat a punts del Pirineu de Lleida. Per tant, ja veieu, calor extrema.
0: Ja.
4: Sí, sí.
0: I les temperatures ara mateix ben altes també, segurament, no?
4: Correcte. A Torroella de Fluvià tenim 20 graus, al Perelló 23, a Portbou 30 i acabem a Sort, al Pallars Sobirà, amb 13 graus.
0: 30 graus ara mateix, allà.
4: Déu-n'hi-do, sí, sí, 30 graus. Els primers 30 del dia.
1: No són ni les 9.
0: Tens la frase càlida del dia o no?
4: Sempre tinc la frase del dia.
0: La frase calenta del dia a partir d'ara, ja veuràs.
4: Correcte, també. Negar-se a estimar per por patir ja és patir per negar.

0: Pagar-se estimar. És un joc de paraules.
1: Sí, sí, sí, ho hem pillat, ho hem pillat.
2: Tens un problema al cor, tu, eh?
1: El Jan està fotut, eh?
0: Ah, bueno, què dius? És porta una frase dies. Que m'he trobat a Twitter.
1: Portes dies fotut.
2: Font Twitter.
0: Fot-li el cop o el...
2: Sí. No, el cop està bé, el cop ja està guai. Molt bé, Jan, fins ara, tio.
0: Vinga, fins ara, cuideu-vos.
3: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
4: Sona bé.
3: 4,3 litres de consum al 100.
4: Sona a Qashqai e-Power.
3: I el 0% TAE.
4: Sona que estreno un Nissan.
3: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
2: Escolteu el Flash Matí, el despertador més musical de tota la ràdio. Aquí volem que allà on sigueu, doncs estigueu començant el dimarts amb bona música, sense que us fotin gaire xapa, que allò sí que no ens agrada aquí, eh?
1: No, gens.
2: Aquesta és una de les noves del Mike Towers, en solitari, un ana més. Bon dia.
1: Bon dia.

0: és la Shakira acompanyada del Nicky Jam.
1: Aquí estàs.
0: Any 2017.
1: Ja no puedes.
0: Te'n recordes, no, quan sortia aquesta cançó? Perro fiel. Si estoy loco por tener. Escolteu el Flash Matí, què tal, com esteu?
2: Flash.
3: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Ara amb Omar Kurz fent el remix del De Elegidos, Jay Wheeler. Ja jo no

0: això només passa al Flash Matí.
1: Aviam, què dieu per aquí?
2: Buenos días, Flash FM. Dice, hombre, Antonio, ¿cuánto tiempo sin verte, tío? ¿A qué te dedicas? Dice, tío, soy inversor. Dice, coño, dice, ñoco.
3: Hola. Camarero, este vino está malísimo. Dice, pues es un Ribera. Dice, pues será el Kiko, macho, porque...
1: ¿Tienes algun acudit, tu, o no?
4: Doncs, ¿qué és una orilla?
1: Una orilla...
4: 60 minutillos.
1: És que no tens remei.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
5: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes... Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
6: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
7: Citroën.
6: Consulta citroen.es.
8: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
9: Sí, digui'm.
8: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
9: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
10: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta'n les condicions a la web.
11: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora oficial.
12: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull. La medicina més global.
13: Quina calor. Vens a l'aigua?
14: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
13: Ja, això passa.
15: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
18: I molta festa.
17: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows.
18: I un any més tornen les after parties oficials del festival a quatre sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
17: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que volen.
19: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: Flash FM, la ràdio.
20: Ladies and gentlemen,
0: Dance Leader.
21: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
22: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
23: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
24: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
23: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
24: Som a l'Avinguda del Rebell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
23: I aquest divendres 10 de juliol
2: a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
24: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
22: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. Diversos incendis cremen a Catalunya, un a la comarca de l'Anoia, que ja donen per estabilitzat amb 400 hectàrees afectades. Protecció Civil ja ha aixecat l'ordre de confinament a tots els municipis afectats. Tot i així, es mantenen tallats tots els accessos al perímetre de l'incendi i es demana no acostar-se a la zona i seguir les indicacions de les autoritats. Un altre incendi és el que s'ha originat a Sant Manat i s'ha desplaçat en direcció Caldes de Montbui i encara un tercer Artesa de Segre, aquest ja controlat. A banda, els bombers no donen encara per controlar el de les Gavarres a l'Empordà i mantenen la vigilància per evitar revifades. I l'incendi a la Catalunya Nord continua descontrolat, ja ha cremat 5.000 hectàrees i es troba a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Davant d'aquest episodi d'onada de calor extrema, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat màxima prudència. I a Madrid, el jutge ha autoritzat Begoña Gómez, dona del president espanyol, a viatjar a Londres per la graduació de la seva filla, però no a Turquia, per anar a la cimera de l'OTAN. La dona de Sánchez va argumentar que estaria acompanyada per un dispositiu de seguretat en tot moment. Els esports. El Mundial de Futbol seran les seleccions d'Espanya i Bèlgica qui disputaran els quarts de final divendres a les 9. La selecció espanyola s'enfrontarà a Bèlgica després d'eliminar Portugal amb un gol d'última hora de Mikel Merino i els belgues s'han desfet d'una de les anfitriones dels Estats Units per un gol a 4. I el Tour de França ja s'ha acomiadat de Catalunya amb Tadej Pogacar com a nou líder i guanyador de la tercera etapa.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Diu la graciosa, és el número 1 de la setmana a Flash FM. 3 setmanes ja porta al capdamunt del calibre. No m'estranya, no m'estranya. Quevedo i Elvis Crespo. Així engeguem nova hora de ritme, nova hora del Flash matí. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Héctor Ortega, molt bon dia. Què tal?
0: La graciosa ets tu,
1: soc
0: Gemma.
1: Jo, soc jo. Soc molt graciosa. Exacte. La vida és meravellosa.
0: Sí, senyora. 9 i gairebé 6 minuts. Avui volíem, necessitàvem una nova cançó del Quevedo, perquè vam dir que el 7 de juliol, bueno, vam dir, ja porta 4 anys cada 7 de juliol publicant música nova.
1: Sí.
0: I no ens hem llevat amb música nova de Quevedo.
1: Ens
0: home,
1: hem llevat aquí? Amb videoclips nous.
0: Bueno, sí, dos videoclips. El Golpito i una altra de les cançons de l'àlbum. Però jo m'esperava...
1: Estàs decepcionat,
0: Una altra cançó del Quevedo, tio. És el primer que he fet al llevar-me, eh?
1: Quina llàstima. Bueno, confiem en que queda molt dia.
0: Bueno, no sé, jo crec que ja té prou. Amb el Baifo ja en té prou, eh?
1: Era per animar-te una mica.
0: Escolta, 9 i 6 minuts, com us diem, en directe des de Flash FM. Tenim titular d'última hora,
1: bueno,
0: també.
1: Vull que us imagineu una miqueta... Imagina't el teu croissant perfecte, d'acord? Sí. De què seria? De xocolata?
0: Mira, probablement de crema Biscoff, d'aquella.
1: Ai, no sé què és això.
0: Sí.
1: Biscoff?
0: D'aquest sabor Lotus,
1: saps? Ai, sí, sé quina és, la del cafè.
0: I que tingui molta crema d'aquesta dins, que quan mengis et tingui regalimant per tota la boca.
1: Ja està, veig que tens molta gana.
0: Sí, senyora.
1: Doncs mira, te'n proposaré una altra. Perquè a Tailàndia s'ha fet molt viral un que es diu Mor Aoi Croissant, ¿vale?
0: Sí.
1: Que és una expressió col·loquial per descriure croissant de pèl púbic.
0: De què? Va, no, home, no.
1: És un croissant...
0: No, home, no.
1: Pel... No, espera. Que està tallat pel mig i sembla que hi tinguin molts pèls púbics, rebossa de pèls
0: però
1: púbics.
0: Però diguem que no és això, realment.
1: I a part li posen una salsera blanca que salpica els pèls púbics, d'acord? Però no, tranquils i tranquil·les, perquè no són pèls de les parts baixes.
0: I què
1: sinó
0: és,
1: que
0: llavors?
1: Són algues que semblen pràcticament pèls púbics. O sigui, si ho mireu per internet, semblen que s'estiguin menjant el matorral sencer.
0: Ja, però entenc que llavors és la intenció, no? Que ho sembli.
1: Clar, clar, és la intenció. De fet, a mi em venen ganes de provar-ho, no per físicament, sinó per experimentar alguna coseta.
0: No, perquè la pinta és horrible.
1: No, la pinta és literalment un croissant amb pèl, i quan li fica la salsa blanca, que li regalima pel sobre dels pèls, t'ho juro.
0: Dius, vale, ja.
1: Mira,
0: ho tenim aquí.
1: El primer comentari és... Ahora me ha feito los huevos y les llevo a mi novia unos croissants con casacrim.
0: Ajá. ¿Qué me diuen?
1: Panochón, panocha. Y decían que iríamos con coches voladores. Ah. Esto sería comida fina, los pelos del culo. Bueno, una miqueta de tot, eh? Súper asquerosidad, perquè la gent, hi ha gent que no es llegeix la notícia sencera i es pensa que són pèl públics de veritat.
0: Bueno, és que tu veus la foto i ja directament... Ja passes del fàstic que t'està donant.
1: Totalment. Està molt bé. Escolta,
0: així està el
1: pari.
0: Així està el panorama, molt bé. Posem en marxa una nova hora del Flash Matí. Gràcies per ser-hi. Sona Ugel.
2: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
1: Com m'agrada.
0: Moving to the Sun. Bon dia.
1: Bon dia.

edició dimarts 7 de juliol, gairebé a un quart de 10. Despertant el país a cop de ritme. Despertant aquells i aquelles que no teniu vacances ni probablement sapigueu ben bé el que són, eh? A tope, va, nosaltres posem el ritme, no us preocupeu. Ara la Tini des de l'Argentina, sona Dos Amantes.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVCV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora oficial.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
4: Aquest estiu arriben les Moonride Music Nights a PortAventura World. Quan cau la tarda, el parc es vesteix de color i festa. Aquest dissabte viu la nit amb més orgull de l'estiu a la Bright Night, amb música, espectacles i les millors atraccions. Entrades des de 35 euros. Moonride Music Nights a PortAventura. Més info a portaventuraworld.com.
0: Ets d'extrems. Quan surts de festa de veritat. I quan vols relax, demanes tranquil·litat total. Aquesta setmana al Flash Matí regalem estades de bungalou al càmping Balmerí Argelers-Surmer. Càmping luxuri a prop del mar, ambient supertranquil, amb equipaments de qualitat, piscines de somni climatitzades i jardins espectaculars. Per participar en el sorteig, estigues atent al Flash Matí. En joc, estades de bungalou al càmping Balmerí Argelers-Surmer.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
5: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Hola, molt bon dia. Doncs ara ja la trobem. Circulació fluida a tota la xarxa viària del Principat. Això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: El poder del ritme. Això és Flash.
8: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria. Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina.
9: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle de tracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
10: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
9: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
11: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Flash FM. Flash. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.

0: Shakira amb Burna Boy, aquesta es diu Dai Dai. Vinga ahí. Són les 9 i 25 minuts. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Què passa? Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Si ara connecteu amb el Flash Matí, esteu escoltant Flash FM. Exacte, correcte, sí. Bravo, gràcies per ser-hi.
1: Sempre.
0: Avui, no sé si ho sabíeu, però estem sortejant una escapada a un càmping molt xulo, el càmping Balmarí, ubicat a la Catalunya Nord, a Argelers-sur-Mer. Una escapada per dues persones, eh?
1: Si voleu participar, només heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i ens heu de dir quin és el vostre gelat preferit.
0: Avui hem vist que el 7 de juliol és el Dia Internacional del Cacau i la Xocolata.
1: Boníssim.
0: Aquesta és l'excusa per fer-vos aquesta pregunta, eh?
2: Bon dia, Flash. Hola, soc el Miquel de Figueres, amb la Carlota, que anem cap a entreno.
0: Hola, Miquel i Carlota.
2: Doncs el gelat que més m'agrada a mi és el de vainilla, però aquells que es fan amb una màquina en forma d'espiral em recorden els temes de abans, són deliciosos.
0: Que bo, tremendo, eh? Quina gana més tonta m'està entrant a cada missatge de veu que escolto avui, eh?
1: La veritat, a mi
0: al·lucinant.
1: També.
0: Al·lucinant, hola.
3: Bon dia.
1: Hola.
3: El meu preferit és el de xocolata blanca i festucs.
0: I festuc.
3: Està boníssim.
1: Sí.
3: Gràcies, a veure si tinc sort.
0: Està molt de moda el festuc, abans ho comentàvem.
3: Bon dia.
0: Sí. Igualment, hi ha molta gent que esteu dient festuc. Que no és pistatxo, que és festuc.
1: Bueno, escolta, sí, és això.
4: Bon dia, Flash.
0: Bon
4: el meu gelat preferit és el Maxi Bon. I m'agrada acabar amb la part de la galeta, que m'encanta i està boníssim. Tremendo. Que tingueu un bon dia, un petonet.
0: Va, digueu la vostra. Sí, quin és el vostre gelat preferit?
5: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
0: A canvi, entreu al sorteig d'aquesta escapada per dues persones al càmping Balmarí a la Catalunya Nord. Som al Flash Matí, a Flash

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El mercat del lloguer residencial a Andorra continua marcat per una oferta molt reduïda. Segons les dades d'un portal especialista, al segon trimestre de l'any només hi ha 117 pisos disponibles per arrendar a tot el país, una situació que manté el preu mitjà dels pisos en 2.832 euros al mes. En el cas de les cases, el lloguer mitjà se situa en 6.600 euros al mes. En canvi, el mercat de compra-venda presenta una oferta més àmplia, amb 796 pisos disponibles i un preu mitjà de 965.976 euros. Unes dades que també indiquen que Canillo és la parròquia amb més oferta de pisos a lloguer, seguida d'Andorra la Vella i Escaldes Engordany, que és on es registren els preus més elevats. El cap de govern Xavier Espot va rebre ahir en visita oficial el nou representant del Copritzen francès, Frédéric Ros, que exerceix el càrrec des de fa poques setmanes en substitució de Georges-François Leclerc. Durant la seva estada al Principat, Ros té previst de visitar avui Casa de la Vall, on serà rebut pel síndic general, i posteriorment al nou edifici del Consell General, on mantindrà una breu trobada amb cadascun dels grups parlamentaris. Destacar que un total de 91 persones esperen actualment una plaça sociosanitària concertada a Andorra, segons resposta del govern a preguntes del PS. Les dades actualitzades a 25 de juny indiquen que 76 persones es troben en situació de dependència greu o molt greu i les 15 restants presenten una dependència total. Totes reben algun tipus d'atenció mentre esperen alguna plaça. A fer referència a Andorra Turisme i National Geographic han impulsat una nova trilogia audiovisual dedicada al patrimoni romànic del Principat. La iniciativa posa el focus en les persones que treballen per conservar aquell llegat, com ara restauradors, responsables d'arxius o campaners. El projecte representa un nou pas en la col·laboració entre les dues entitats iniciada fa 6 anys per donar a conèixer a Andorra. I la Festa Major d'Escaldes Engordany se celebrarà del 22 al 26 de juliol, reforçarà el dispositiu de seguretat i incorporarà diverses novetats. Entre aquestes hi ha un nou espai de restauració anomenat El Mercat, que s'ubicarà a la plaça de les Nacions Unides.

0: Bueno, tu, cadascú té les seves coses, eh? Al Cano li agraden les noies amb Nikes. O sigui, que portin bambes Nikes. Se planxa el pelo i se pone les Nikes, ja està. I el Cano enamorat de la vida, eh? Se pone les Nikes. És el títol, de fet, d'aquesta cançó. Avui, de nou, a Flash FM, l'escolteu en aquest Flash Matí del dimarts. Bon dia.
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Correcte, tenim música per tothom en aquest dimarts. Ara mateix, 9:34, sona...

0: inolvidable al flash matí d'aquest dimarts 7 de juliol. Què tal, Gemma Manzanero?
1: Molt bé, Héctor Ortega. I tu, què tal? Bon dia.
0: Molt bé. El Bad Bunny està ja acabant la seva gira, el David Tirar Más Fotos, eh?
1: Sí, déu-n'hi-do, eh?
0: Mira, li queda un parell de dates a Suècia, a Estocolm.
1: Vale.
0: Un dia a Polònia, dos a Milano i acabarà a Bèlgica.
1: Bueno, déu-n'hi-do,
0: eh?
1: Ara
0: està ja recta final, eh? I ja quan acabi, doncs que se'n vagi al Brunch Electronic Festival,
1: ah,
0: no?
1: Ah, mira, segur que sí.
0: Estàs convidadíssim, eh, Bad Bunny. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum de Barcelona. Ara us diré els dies, tant després.
1: Vale.
0: Més de 90 artistes, 6 escenaris, molta festa, noms com Eric Fritz, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows i un any més. Tornen les afterparties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona, que són Input, Upload, La Terrazza i Nàcar Club, Brunch Electronic Festival, del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a brunchelectronicfestival.com. Jan Ponsa, bon dia.
2: Hola, Héctor, hola, Gemma, què tal? Com
1: bon
2: es passa?
1: Bon dia, tio.
0: Jan, escolta, aquesta onada de calor ja va desbocada, eh? O sigui, això allò dels incendis, tio, no m'agrada gens, eh?
2: Està sent tot molt pesat, molt horrible, incendis, calor, xafogor...
0: S'ha d'anar molt de compte, eh?
2: S'ha d'anar amb molt de
0: compte. I desitgem que la cosa millori ja.
2: Que millori ja de forma ipso facta, sisplau.
0: Què s'ha de saber d'aquest dimarts, Jan?
2: Doncs mira, segon dia d'onada de calor, temperatures superaltes avui, 42 o 43 graus a punts del Pla de Lleida, 40 graus a punts de l'interior, però això no acaba aquí. Demà serà el dia àlgid d'aquesta onada de calor, amb temperatures que poden arribar puntualment als 44 graus a punts del Pla de Lleida, més de 40 graus a l'interior. Demà farà moltíssima calor i aquests dies, ja veieu, temps força assolellat, al matí com a la tarda, amb l'excepció, però, avui d'alguns ruixats a punts del Pirineu de Lleida. Per tant, ja veieu, calor a tot gas.
1: Sí, sí,
0: a tot gas, sense parar.
2: Sense pausa.
0: Com estan ara mateix els termòmetres? Què marquen?
2: Doncs mira, a la Panadella ja tenim 30 graus, Santa Coloma de Caral a la Conca Barberà 30 graus, també. A Tírvia, al Pallars Sobirà, 17 graus i a Sant Llorenç Savall, al Vallès Occidental, 26 graus i mig.
0: Bueno, déu-n'hi-do, com va pujant la temperatura ja, que no són ni les 10 del matí. Gràcies, Jan, fins demà.
2: Vinga, fins demà.
1: Adéu.
0: Important pregunta, Gemma.
1: Què?
0: D'una universitat, què és més important? Com hi entres o com en surts?
1: Com en surts.
0: Efectivament. A Blanquerna, el que compta és que surtis preparat, que en surtis ben preparat, amb un títol i amb contactes professionals, eh?
1: Sí, senyor.
0: Aprendràs amb una metodologia pionera, mirada humana i projecció internacional. Uau. Tota la info a blanquerna.edu. Blanquerna.edu. Som al flash matí d'aquest dimarts i hem de començar el dia con calma.
1: Oh, mama.
0: A poc i bona lletra. I sobretot amb bona música, la d'aquest programa. Fins les 11 a l'altra banda. Run!

que el Farruko, el mateix de les Pepas, aquell artista que realment no ha deixat mai de fer música i aquesta per fi torna a petar-ho acompanyat de Gracie i de l'Steve Aoki, poca broma. El Flash Matí de Flash FM. És dimarts, molt bon dia a tothom.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
2: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
3: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
2: A més, té un 98% de carn.
3: És natural que es noti, oi?
2: Doncs sí, natural.
4: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
5: Ja tens el val escolar de 70 euros?
6: 70? Vols dir 60, oi?
5: No, no, en Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
7: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
8: I molta festa.
7: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows.
8: I un any més tornen les after parties oficials del festival a quatre sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
7: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que vola.
0: Andorra Flash FM 93.8.
9: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
10: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
11: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
10: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
12: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
13: Les millors braves d'Andorra?
14: No vagis al Barra Mars.
13: Un bon bacallà al Pil-Pil.
14: No el demanis al Barra Mars.
13: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
14: Oblida tant del Barra Mars.
13: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
14: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
13: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Diversos incendis cremen a Catalunya, un a la comarca de l'Anoia, que ja donen per estabilitzat, amb 400 hectàrees afectades. Protecció Civil ja ha aixecat l'ordre de confinament a tots els municipis afectats. Tot i així, es mantenen tallats tots els accessos al perímetre de l'incendi i es demana no acostar-se a la zona i seguir les indicacions de les autoritats. Un altre incendi és el que s'ha originat a Sant Manat i s'ha desplaçat en direcció Caldes de Montbui i encara un tercer Artesa de Segre, aquest ja controlat. A banda, els bombers no donen encara per controlar el de les Gavarres a l'Empordà i mantenen la vigilància per evitar revifades. I l'incendi a la Catalunya Nord continua descontrolat, ja ha cremat 5.000 hectàrees i es troba a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Davant aquest episodi d'onada de calor extrema, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat màxima prudència. I a Madrid, el jutge ha autoritzat Begoña Gómez, dona del president espanyol, a viatjar a Londres per la graduació de la seva filla, però no a Turquia, per anar a la cimera de l'OTAN. La dona de Sánchez va argumentar que estaria acompanyada per un dispositiu de seguretat en tot moment. Els esports. El Mundial de Futbol seran les seleccions d'Espanya i Bèlgica que disputaran els quarts de final divendres a les 9. La selecció espanyola s'enfrontarà a Bèlgica després d'eliminar Portugal amb un gol d'última hora de Mikel Merino i els belgues s'han desfet d'una de les anfitriones dels Estats Units per un gol a 4. I el Tour de França ja s'ha acomiadat de Catalunya amb Tadej Pogacar com a nou líder i guanyador de la tercera etapa.
0: Sona el Mega Crack. Flash FM.
2: La que manda.
3: Shout out to my man Mojo, because everybody here is so sick. Say my name.

0: le sol ou même l'estomac noir. Tout est là quand je prenais le bus, maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée, celle sur qui je m'essuyais. Tout est là quand je prenais le bus, maintenant je t'aime de plus en plus. Maladie, maladie.
1: Ah, c'est où maladie? Maladie. Mobile Joe. Mobile Joe és l'artista al darrere d'aquesta cançó que té tots els ingredients per ser de les més sonades aquest estiu del 2026. Si més no, aquí ja hi estem apostant fort. És el mega crack de Flash FM al llarg d'aquesta setmana. I és aquesta nova hora, doncs, la cançó amb la qual l'engeguem, Gemma Manzanero. Bon dia!
2: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
1: Escolteu, allà on sigueu del territori, gràcies per triar-nos. Espero que no estigueu patint molt de prova el tema dels incendis, si és el cas. Bueno, tota la força del planeta per vosaltres, esperem que aviat la cosa millori, per favor, eh?
2: Si us plau.
1: Catalunya està plorant ara mateix.
2: Sí, sí, bastant.
1: Déu-n'hi-do com està el pati. Nova hora en marxa, Gemma Manzanero. Tenim altres notícies, també d'última hora.
2: Tinc una pregunta, escolta, quin és dels primers records que tu tens de la teva vida?
1: No tinc ni idea.
2: Te'n recordes els teus 3, 4 anys, alguna coseta?
1: Ara em pilles, poca bueno, cosa jo me'n recordo. Si me'n recordo ni el que vaig menjar ahir.
2: A mi em passa el mateix. És que hi ha un tio que es diu Cristian Alvarado, que té 37 anys, que ell assegura i afirma que se'n recorda fins i tot de quan era un espermatozoide.
1: Això mai tant, només faltaria.
2: Que sí, que sí, que sí. Ho ha dit a les seves xarxes socials i diu que ell, doncs, quan passen situacions estranyes, com per exemple quan algú obre una ampolla de cava,
1: sí,
2: doncs li venen com deixabús al cap i ell se'n recorda quan era un esperma i diu que estava molt calentet als ous del seu pare.
1: Home, i tant, que
2: i que recorda estar rodejat de milions de persones igual
1: de
2: que ell.
1: De companys.
2: Bueno, persones, no, de... Sí, sí, totalment. També recorda la viscositat de... Doncs és que clar...
1: La textura, la seva textura.
2: La textura.
1: Ah, molt bé.
2: I també recorda el moment en el que va passar del penis a la vagina de la seva mare, per dir-ho d'alguna manera.
1: D'acord, i recorda perfectament i... també la cursa final, l'esprint
2: exacte,
1: final o no?
2: Exacte, diu que era una cursa molt, molt, molt renyida, molt difícil, i que tots anaven cap al mateix lloc, d'acord?
1: Ja.
2: Bueno, va guanyar ell, eh?
1: A veure, raó no li falta, eh?
2: No, sí, clar.
1: I com li pots rebatre amb ell el que t'està explicant? Perquè té tot el clar, sentit comú, eh?
2: És que diu que està vivint la vida d'una manera molt filosòfica perquè diu que ell ha passat de no tenir cames, de no tenir mans, ni dents, ni res,
1: ja,
2: a ser un adult madur, amb barba, treballar, etcètera, etcètera. O sigui,
1: el, no el que no té és vergonya.
2: El que no té és vergonya ni cervell. I ara ell el que vol és donar-li als seus propis espermes moltes experiències per al seu futur fill.
1: I diu com que... li dones experiències?
2: Clar, clar, clar.
1: A la teva, allò, o sigui...
2: Diu que va al zoològic, que va als museus,
1: no,
2: però
1: no,
2: penso
1: no,
2: que
1: no,
2: fa una palla allà,
1: no, no,
2: o què?
1: No segueixis, no segueixis, per favor.
2: No ho entenc.
1: Mira, i ara veuràs una girafa, taca, taca, taca, toma, una girafa.
2: No ho entenc, no ho entenc.
1: Hòstia.
2: Molt turbi, tot plegat.
1: Però ja està, va, ja està.
2: Hi ha gent per penya. Tot.
1: El que vol és protagonisme, i per desgràcia li hem donat.
2: I estem donant.
3: Deixa't despertar per l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El Flash Matí.
1: Però no et deixis despertar per aquell home que allò sí que es complica.
2: Ai, Déu meu.
1: Va, nova hora en marxa, la cinquena i última d'aquesta edició del dimarts del Flash Matí fins les 11 amb vosaltres.
2: Temazo.
1: I amb Dani Ocean, efectivament, me rehuso. Bon dia.
2: Bon dia.
4: Esta canción es para ti.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Es diu Dora Yakis, és el so del Flashy Ice Cream, que estava amb les cabres a l'estudi, eh? Amb els 31 fam, Dora Yakis a Flash FM. Som al Flash Matí d'aquest dimarts, bon dia!
2: Que no t'expliquin drames! Vine al Flash Matí!
1: Efectivament, aquí tenim el ritme necessari per començar bé aquest dimarts. Un quart d'onze, pràcticament. Sona muchacha, quin tros de tema, eh? Aïssa, RUFV i Kremli, tots junts aquí. Som-hi!

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora oficial.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: Ets d'extrems. Quan surts de festa de veritat. I quan vols relax, demanes tranquil·litat total. Aquesta setmana al Flash Matí regalem estades de bungalou al càmping Balmaria Argelers Surmer. Càmping luxuri a prop del mar, ambient supertranquil, amb equipaments de qualitat, piscines de somni climatitzades i jardins espectaculars. Per participar en el sorteig, estigues atent al Flash Matí. En joc, estades de bungalou al càmping Balmaria Argelers Surmer.
3: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes. Al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
5: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
1: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
5: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
1: Som a l'Avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
5: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
1: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
6: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
7: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
6: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
8: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
9: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrada a l'últim segon.
10: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM. 86 22 88.
11: Departament comercial del grup Flash Andorra.
0: Escoltes el Flash Matí.
12: Hola, Indigo.
13: I'm out of the game.

0: aquesta és la versió que van fer la Lola Índigo i l'RVFV del tema de Soul King anomenat Casanova. I avui repassem de nou el Flash Matí. Són les 10 i 24 minuts exactament d'aquest dimarts. Avui estem regalant-vos una estada per dues persones al càmping Balmarí, ubicat a la Catalunya Nord. De seguida us recordem la mecànica del concurs.
1: Flash, els matins són del Flash Matí.
0: Abans, Bele, acompanya Shakira amb Algo Tu. Quiero...

0: Bad Bunny, que és que la col·lecció d'himnes d'aquest artista és, ara ja comença a ser immensa, espectacular, eh? Inacabable, Bad Bunny amb Tiny, Callaíta, el Flash Matí d'aquest dimarts, d'aquest 7 de juliol. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Bon dia, Héctor Ortega.
0: Ara mateix exactament 11:15 d'aquest 7 de juliol i és que avui també us estem regalant una estada per dues persones a un bungalow al càmping Balmarí a Argelers-sur-Mer, a la Catalunya Nord.
1: Sí, senyor.
0: Una zona que ara mateix doncs, està patint una miqueta els efectes d'aquesta onada de calor pels incendis.
1: Totalment, fatal, fatal.
0: Esperem que aviat ja pugui solucionar-se tot plegat i ja està.
1: I tant.
0: Aviam, tot plegat, això està a prop del mar, d'acord? El càmping Balmarí tenen equipaments de qualitat, piscines de somni climatitzades, jardins espectaculars i un ambient super tranquil.
1: Si voleu participar, heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i dir-nos quin és el vostre gelat preferit.
0: Sí, perquè avui hem vist que és el dia del cacau i la xocolata sí. I hem volgut aprofitar per fer aquesta pregunta.
2: El meu gelat preferit és el de xocolata de tota la vida. I a part, odio la gent que li agrada el de fastuc perquè em sembla que és una moda i que un gelat de fastuc,
0: sí, sí.
2: No li pot agradar ningú.
0: Gràcies,
2: bon dia.
0: Hosti, sí. M'agrada també aquesta altra part de la història, perquè hi ha molta penya que diu no, el meu gelat preferit és el de fastuc.
1: És que jo l'he provat i no té gust el fastuc en si.
0: Què va? Bueno, si t'agrada està guai, eh? Una mica.
3: Hola, buenos días.
1: Hola.
3: Mi helado favorito es de alfajor con dulce de leche.
0: Toma, qué bo, tío, qué bo.
3: Madre mía, qué rico.
1: Sí. Oh.
0: Se m'està fent la boca aigua, tio. Ara sí. L'has clavat aquí.
4: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
5: Hola, bon dia.
1: Hola.
5: Doncs a mi el que m'agrada molt, molt, molt, molt i no he trobat cap que me'l superi és el de strawberry amb cheesecake.
1: Ai, no.
5: M'encanten els trossets de galatona que vas trobant.
1: Sí.
5: I no hi ha cap altre que m'hagi pogut superar aquest.
0: Ja.
5: Un petonàs.
0: Vinga. Mira, i això, per quan acabes el gelat. Vinga, perfecte.
1: Ai, salut.
0: Perfecte.
1: Salut!
0: Regalem una estada de cap de setmana al càmping Balmarí, a la Catalunya Nord. Participeu a través del WhatsApp del Flash.

0: i avui ha publicat el videoclip d'aquesta cançó, d'aquesta i una altra de les de l'àlbum. El que no ha publicat és cançó nova, eh? Aquí creiem que potser avui trauria nova cançó per ser 7 de juliol, però no. Bueno, ha publicat dos videoclips, molt bé. Un d'ells, El Golpito. En aquest cas, amb les Nueva Línea, que han dit també a les seves xarxes que se separen. Bueno, quin xou. 10:42 minuts ara mateix. Escolteu Flash FM. Som al Flash Matí. Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Què et passa?
2: Que no em tanca la maleta.
1: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
2: Bé, si trec uns quants banyadors...
1: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
1: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Arriben les Moonride Music Nights a PortAventura World. Moonride Music Nights. Quan cau la tarda, el parc es vesteix de color i festa, i aquest dissabte doncs pots tornar a viure la nit amb més orgull de l'estiu a la Pride Night. Música, espectacles i les millors atraccions t'esperen. Entrades des de 35 euros a portaventurawall.com. Moonride Music Nights.
6: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.

0: Montbui, Escaldes Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. La GFM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Escoltes el Flash Matí.

Es diu De Lejitos, la cançó en solitari del Jay Wheeler. Va estar moltes setmanes seguides, en concret 3, si no m'equivoco, al capdamunt de la llista de Flash FM, i va arribar Omar Kurz, el tio de Puerto Rico, del Què vas a fer hoy i d'altres cançons, del Coco, per exemple. I li va fer aquesta remescla que acaba de sonar, doncs mira, en aquest dimarts pel matí a Flash FM, en aquest Flash Matí, edició 7 de juliol. De recta final, eh? Us acompanyem cada dia entre les 6 i les 11, allà on sigueu, arreu del territori. Gràcies per ser-hi. Ara, Romeo Santos, Prince Royce, Dardos. Por

0: Aquest és el Justin Bieber amb Nicki Minaj. Això es diu Beauty and a Beat. El tio, bueno, ja ho havia patat força... Bueno, força no, moltíssim amb aquesta cançó.
1: Sí.
0: Però va tornar a sortir al Coachella a fer playback. Bueno,
1: i
0: playback
1: ja
0: no, però karaoke, karaoke, diguéssim.
1: Ha posat YouTube en tota regla, no va fotre l'ou.
0: Bueno, però li va anar de meravella. Va, tanquem el Flash Matí amb la dada d'avui. Armand Maravall, estàs preparat o no?
2: Preparadíssim.
0: Aviam. Tu saps per què els llibres antics fan bona olor?
1: No fan bona olor.
0: Però fan, sí, fan aquella olor sí, com sí.
2: De llibre antic.
0: Que mola, saps per què
1: per
0: o no?
1: Per què, per què?
0: Doncs perquè el paper així vell allibera vainilina, que és un compost amb un aroma molt semblant a la vainilla.
2: Mira!
1: Em puc menjar els llibres, llavors?
0: No, és l'aroma només. Els pots olorar a sacos, si vols. Menjar-te'ls ja serà problema teu.
1: Fantàstic.
0: Sabien o no?
1: No
0: de l'1 al 10, Armand, què tal?
2: És una dada molt poc absurda, trobo, Ho trobo com molt
0: poc
2: interessant,
0: absurda.
2: Sí.
0: Això va pujar o baixar la nota?
1: No,
2: puja.
1: No,
2: per
1: no.
2: Sí. Jo la compro moltíssim, aquesta dada.
0: Està molt guai. Estem a una setmana i mitja d'acabar la temporada. Aviam qui guanya en aquesta setmana i mitja de puntuació de l'Armand de la dada curiosa,
2: Hem de posar ambientador de vainilina en aquest estudi.
0: Efectivament, correcte. Fa una miqueta ja d'olor a tancat aquí, Gemma Manzanero.
1: Fa olor a bruma de coco i vainilla. No
0: bueno, va, tanquem el programa. Us quedeu amb el Maravall i nosaltres demà tornem a partir de les 6 del matí.
1: Vinga, adéu.
3: Flash FM. Són les 11.

0: Molt bé, doncs ja ho tenim tot preparat, tu. Fantàstic, sona La Graciosa de Quevedo, com sempre acompanyat d'Elvis Crespo, quan la posem des de l'àlbum de El Baifo, per començar nova hora. Escoltes el poder del ritme. Aquí a Flash FM, a l'emissora del ritme, la casa gran del ritme al nostre país. Què tal, família? Com esteu? Després del Flash Matí, ara em toca a mi. This is Flash FM. I a més em quedo aquí a gustíssim perquè l'estudi fa molt bona olor després d'aquest ambientador que ha tirat la Gemma, l'Hector i la Gemma que ja van passant. I em quedo jo aquí a l'estudi acompanyant-te fins a les 4 de la tarda quan comenci l'Interactua amb el Domènec. Soc el Maravalla i estic encantat de saludar-vos en aquest dimarts.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalla.
0: 7 de julio, Sant Fermín. Què, com us heu llevat? Com esteu? Al dematí bé? Doncs vinga, espero que tinguem una bona jornada amb una mica de musiqueta i una mica de Shakira. Amb Burna Boy, que vau veure el partit ahir, suposo, no? Molt bé, molt bé. Això ja la coneixes, és el Dai Dai.

en dies així com lents, com aquest dimarts 7 de juliol, estiuencs, calorosos, entra especialment bé una com aquesta, Aurora, es diu, Mora, al costat de la Rose. Escoltes el poder del ritme, Flash FM, tinc preparats ja, bueno, una col·laba de Bad Bunny amb Jay Cortez, ja la coneixes, també J.C. Reyes, abans Bad Gyal i Chencho, el Choque.

0: 93.8.
1: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
2: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
1: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
2: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
1: Som a l'Avinguda del Revell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
2: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
1: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727 377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.

Aquesta cançó sí que ens porta locos, locos, eh? Però vaja, locos de remate. Es diu Loco Loco, evidentment. Gord, no deixis de sintonitzar-nos en cap moment. Ah, per cert, que també pots seguir-nos a les xarxes, eh? Ja sabeu que estem a Instagram, sobretot, @FlashFMOficial. Segueix-nos on està aquesta comunitat de més de 108.000 seguidors. Clar que sí, que pengem coses molt xules, curiositats, clips i una mica de tot sobre l'escena, sobre nosaltres i sobretot el que has de saber per estar al dia. @FlashFMOficial. Fàcil. Muito fàcil, muito fàcil. Mira, és el Ryan Castro, ja està per aquí per sota parlant, tocant la pera. Amb Capo fent aquesta tema que es diu La Villa.

Anda, que vaya morro aquests dos, eh? Quin parell, vaya dos. Van a la platja a mirar... A mirar què, eh? A mirar què. Vinga, vinga, vinga, va, dissimuleu una mica, nois. Eren l'Omar Montes i el Psycho, amb això que es diu Arena i Sal, fent referència, doncs, a això que heu sentit. Anem amb la següent, una mica de ritme des d'Argentina. Quan són quarts de 12, Emilia i Tini, amb el seu Black.

de Barcelona a viure dos dies increïbles amb les actuacions de Mike Towers, Lola Índigo, Omar Kurz, De La Fuente, Juan Magán, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV, bueno, bueno, 31 Fam, Lucho RK i molts més, el cartell és increïble. Queden poquetes entrades, us estem avisant. Poden desaparèixer en qualsevol moment. Flash, desapareixen. Entra ara a sharefestival.org, sharefestival.org i assegura la teva entrada abans que sigui massa tard. Més informació a @sharefestivalbcn. Flash FM n'és emissora oficial, clar que sí.

Aquesta és de les que, si no coneixes aquesta cançó, t'hem de treure el carnet de flaixero o flaixera, eh? Un himne obligat d'aquesta emissora, el No Me Conoces Remix. Jay Cortez, J Balvin, Bad Bunny, sonant en directe a l'emissora del Ritme. Quan passen 3 minutets de 3 quarts de 12 del migdia ja d'aquest matí de dimarts 7 de juliol. Anem amb més canya, una mica de Kid Voodoo des de Xile, al costat de J.C. Reyes. Fixa que aquest tio està a totes parts, està a tot arreu. Aquesta es diu Me Mareo. Bon dia, família.

versión original. Sí, senyora, la Emilia al costat de la Tini. Quina bona dupla. Un petonet per tu també, maca. Va, que arribarem a les 12, queden 7 minutets i ho farem amb bona música. Mike Towers ja preparat per sonar. També Omar Kurz amb el seu Coco en aquest migdia pràcticament ja de 7 de juliol. Del 2026, avui ha sigut el primer encierro d'allà a Pamplona, fixa't. Es veu que ha acabat amb 4 ferits. Per sort, escoltar Flash FM doncs no és perillós per la salut, podeu fer-ho a totes hores. I no us passarà res, al contrari, escoltareu Bon Ritme. Caliente.

0: Vaya rotllaco que té això, eh? Es mereix, sens dubte, ser el nostre megacrack de la setmana, el francès d'origen congoleny Mauvais Joe, per si no el coneixies, amb aquest single que es diu Maladie. This is Flash FM. Que per si no ho sabies, en francès vol dir malaltia. Doncs escolta, amb això hem començat nova hora, són les 12 del migdia i 3 minutets que passen ara, i estem escoltant doncs, el poder del ritme, el ritme, el poder, com sempre, per totes les altres freqüències, per l'aplicació, per la web, allà on estiguis.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Estiguis al curro, estiguis a la piscina, estar a la platja, de vacances, o sigui, doncs, escolta, pots comptar amb nosaltres allà on carai siguis. Molt bé. 12 i 4, anem amb una mica de Google, què us sembla el seu movimiento de Samba, som-hi.

El bon rotllo que desprèn aquesta cançó és implacable, eh? D'aquelles que quan sona a la discoteca et venen ganes de treure els passos prohibits amb els teus col·legues, eh? I comença allà en plan a moure't de forma totalment aixelebrada. Eren, evidentment, Justin Giles i Chimbala, que fan pinta, que es porten molt bé i que donen molt bon rotllo, aquest parell, eh? Molt bé, molt bé. Amb el Loco des del 2019, fixa't, l'hem recuperat a aquesta hora. Vinga, va, que anirem amb Quevedo i el seu Columbia. També amb BL i Westcall, amb Bobby and the Drums i La Plena, abans, però això que ens arriba de casa. La nova versió del Camins del Sopa de Cabra, aquest cop amb la Su i el Món DJ. Tots dormim.

0: 8.
1: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
2: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
1: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
2: Som a l'avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
1: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
2: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
3: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Enbanc, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Enbanc i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Enbanc, el millor per al teu negoci.
4: Surts a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
5: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
1: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
6: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
1: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
7: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
8: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
7: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
9: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

és un reggaeton d'alta intensitat, eh? D'alta intensitat, volia dir, fixa't. Un reggaeton asfixiant, com aquesta calda que ens apreta aquests dies. Ja heu sentit el nostre meteoròleg, el Jan Ponsa, ja sabeu que això va per llarg, eh? En plena onada. Onada de calor, la segona de l'estiu. Mare meva, tu, com estem, eh? Anda, que per calor, però la que desprenen aquestes cançonetes que posem, que fan que encara pugin més les temperatures, com per exemple la del Balear Relsby i el Tubacín.

Ella és mi Tatiana, ella és mi Daisy, ella és mi reina, ella és mi baby, tot un poeta, el Rusowski, amb aquesta cançó que té nom de licor caribeny, que es diu Malibu i que la va treure en l'àlbum de l'any passat, del 2025, fixa't. Sempre curiosa, un rotllo diferent, un rotllo més estiuenc, més tranquil·lot que ens porta el Russo. Anem amb més coses, una novetat. Això potser ja ho coneixes, t'ho estem posant des de fa uns dies. Elena Rose al costat del grandíssim Manuel Turizo, fixa't. Es diu La Semana.

Aquí el teniu, un tio que el 2020 estava en el seu prime. Aquest tio, a la Noel AA, l'altre dia va treure una nova cançó. Evidentment no la podem posar flash perquè està plena de vexacions, paraules malsonants, insults i paraulotes. Per tant, aquesta ens la salviarem. Per això recuperem el tema de fa 6 anys. El manual, boníssima. Va, que tinc preparat bé, amb el No tiene sentido. Abans tornem a obrir el capítol del Baifo de Quevedo, amb nova línia.

Aquí el teniu, el Saiko des de Granada, amb això que es diu Supernova, amb una lletra, la de la tornada, que està basada en una cançó del Melendi, per si no ho sabíeu, la cançó d'un violinista en tu tejado, del Melendi, és la que va fer servir d'inspiració al bo del Saiko, eh? Això de "I no lo entiendo, fue tan efímero", doncs ho cantava Melendi. Cadascú té la inspiració que té. Anem cap a Corea amb Golden.

0: de...
1: Tinc la sensació que aquest tio que canta, el Lunay, està una mica com desaparegut en combat, no? Ja fa bastant de temps que no sabem res d'ell, cap cançó així que s'enganxi, que es faci viral, que es faci famosilla. Per això tirem d'aquest Soltera del 2019. Produïda pel seu col·lega, company, amic, el Chris Gera. I escoltes Flash FM. Nosaltres, com a bons matemàtics, hem descobert la fórmula secreta, la fórmula del ritme. I per això et posem el poder del ritme cada dia 24/7, a totes hores. Va, que arribarem a la una amb el Quevedo, que està convençut que ell es queda a viure per sempre a les seves Canàries.

0: 4 minuts ja d'aquest 7 de juliol, que per cert, pels fans de Quevedo, és un dia molt important, perquè ho sabreu ja, ell té una tradició, el cantant canari, de publicar sempre una cançó el 7 de juliol. El 2022, el 7 de juliol, ens va deixar el Quédate amb el Bizarrap, el 2023, la cançó de Colúmbia, el 24, una cançó que va passar més desapercebuda, es deia Siete, i l'any passat la de Tutxat. Doncs aquest any, el Quevedo, estàvem tots ansiosos, ahir ho parlaven al Flash Matí, l'Héctor i la Gemma, aviam demà què publicarà el Quevedo, quina cançó publicarà. Doncs avui és 7 de juliol i ja tenim la resposta, i és que no ha publicat cap cançó. Així que res, nostro gozo en un pozo, tu. This is Flash FM. El que ha fet el Quevedo és publicar dos videoclips. Ha publicat els videoclips de la cançó d'Al Golpito i de Galdar, del seu últim disc, del Baifo, que el va publicar fa un parell de mesos. Per tant, tenim nous videoclips, nou contingut, però no hi ha cançó. No hi ha cançó.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Vinga, va, que us sapigueu, aquest apunt, vale? De moment, 7 de juliol, no hi ha cançó de Quevedo. En qualsevol cas, la seguirem posant, com aquesta també, del Gordo, 1 i 5 minuts. Es diu Loco Loco. Bon dia, família.

No, no, no es veu res, no es veu res. Està molt espès aquest fum, eh? No sé què fan allà darrere, que no s'hi veu. Aviam si estaran fent alguna malifeta. Emília i Ludmila amb Zeca. I el seu no se ve detrás de l'humor. Passen 10 minutets de la una del migdia. Escoltes el poder del ritme de Flash FM, acompanyant-te, clar que sí, amb el Benito, que ens porta cap a Nova York, el Benito. Aquests dies ha sigut notícia, el Bad Bunny, perquè ha estat a la setmana de la alta costura, de la haute couture de París, el desfile de Schiaparelli, que es veu que és una marca de moda. El tio va molt ben mudat, eh? Té un sentit de l'estil innegable, innegable. Un vestit groc boníssim.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
3: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
2: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
3: Som a l'Avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
2: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
3: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
4: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
5: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
3: Dijous 9 de juliol tens una nova cita amb les Pool Parties. Afterwork a Anyós Park amb Abel de Kid, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10, prepara't per una tarda de hits musicals i energia non-stop.
5: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
6: Marc, arribaré tard. Porto una bona estona fent cua per entrar al pàrquing. Tu vas amb bus, oi?
7: Sí, cada dia. És més sostenible i més còmode. Amb les noves funcionalitats de l'app Mouta, he trobat el trajecte més pràctic en un moment.
6: Ah, sí? Explica, explica.
7: Ara és molt més intuïtiva. Pots filtrar millor les opcions, consultar els trajectes més fàcilment i veure el bus al mapa en temps real.
6: Doncs me la descarrego avui mateix.
8: Noves funcionalitats de l'app Mouta, la plataforma de mobilitat sostenible de Feda Solucions.
9: Escolta, Flash FM Andorra, al 93.8.
10: Flash! Hola, té en Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre! L'entrat a l'últim segon.
11: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
12: 86-22-88.
13: Departament comercial del grup Flash Andorra.

Són Shakira i Burna Boy amb l'himne del Mundial, la cançó que sona cada vegada que surten els jugadors a la gespa en un partit de la World Cup. Ahir, al partit d'Espanya, el narrador, quan va sonar aquesta cançó mentre sortien els jugadors a la gespa, estava ja com en plan, bueno, vuelve a sonar otra vez la cancioncilla de los cojones. Home, no, pues és xulíssima, tio. És el dai-dai de la Shakira, respecte a una amiga, és l'himne. Escolta, si és per això, és per això perquè sona. Molt xula. Per cert, bons partits ahir, eh? Tant Espanya com Bèlgica a la següent ronda, quarta final. I avui també doble ració més. Juga a Argentina, juga a Colòmbia, etc etc. Està quedant un Mundial xulo, xulo, eh? Per la gent que l'esteu seguint. Està guapo, eh? S'apropa el moment de la veritat. I aquí el que s'apropa a Flash és el moment de tremolar-ho tot. Mira, ja veuràs, va.

És la veu de la Karol G amb Peso Pluma, junts per fer això que es diu Colona, un tema que ve de gust per rajar-lo en una festa o en un festival, també, com per exemple, ei, el Mediterrània Festival. Hauries d'aconseguir la teva entrada abans de que fos massa tard, perquè l'1 d'agost, Roses, s'omplirà d'estrelles, com per exemple Mike Towers, JC Reyes, Winson, Basewell, DJ Pastis, tota l'energia de Masia amb els seus DJ residents, en total 14 hores de música i 4 escenaris. Què esperes? No sé què estàs esperant. Entrades disponibles a mediterraneafestival.es. Flash FM, som emissora oficial del Mediterrània Festival.

0: Let the rhythm hit 'em.
1: Flash FM.

Aquesta ja la coneixes, i si no, doncs mira, es diu Still Loving, és una col·laboració que van fer el De La Osa i el Quevedo. Em sembla que, no sé si l'any passat o fa un parell. Entra bé en un dia com avui, un dia on la calor, per cert, mare meva, quina calda que fa, o sigui... Prou ja, tu, bueno, ja...

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El poder del ritme.

A mi em passa el mateix, Nicky Jam, estimat, eh? Jo no, tampoc me puedo contener quan escolto segons quines cançons. Dius, i ara faria una malifeta. No, però ens hem de contenir, estimat, que és dimarts, que no són ni les dues del migdia, i ja estem aquí pensant en segons què. Ai, com estem. És 7 de juliol, és dimarts, escoltes Flash FM. Hola, bebé, què tal, com esteu? Vinga, va, que escoltes El Poder, escoltes El Ritme, escoltes El Poder del Ritme, i ara una novetat. Dana Mena i Lola Índigo, la granadina i la malaguenya, fent aquesta cançó, que, clar, com que són andaluses, pues, ara ho dic jo. Es diu Patitoa. Niño.

la Shakira amb les seves amigues que l'ajuden per cantar aquest Soltera quan ens apropem a les dues del migdia a la sintonia de Flash FM, que és l'hora internacional que els que feu jornada intensiva d'estiu ja tireu cap a casa. Si és que sortiu a l'hora, vaja, perquè això és això de començar abans i acabar després. 1:53 del dematí. Va, que arribarem a l'hora en punt amb Juan Magán i Don Omar. Quines ganes d'escoltar el Ella no sigue modas abans la col·labo de Bad Gyal i Chencho Corleone.

0: orfanato.
1: Flash FM. Flash informatiu.
2: Bona tarda, són les dues. Diversos incendis cremen a Catalunya. El de Sentmenat es manté actiu degut a revifades i focus secundaris quan entrem en hores complicades per la calor. El de l'Anoia s'ha donat per estabilitzat aquest matí. S'ha aixecat el confinament de diversos municipis, excepte la urbanització de les Garrigues. A banda, els bombers no donen encara per controlat el de les Gavarres a l'Empordà i l'incendi a la Catalunya del Nord continua cremant sense control i hi ha, de moment, 12.000 evacuats. Davant d'aquesta situació, els agents rurals han decidit restringir l'accés a 6 espais naturals davant del risc d'incendi. El Pla Alfa se situa en el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 111 municipis de 18 comarques. Es preveu que divendres sigui el dia amb el perill màxim després de molts dies consecutius de calor molt elevada i humitats molt baixes. I a Barcelona els bombers han desallotjat 4 finques de Putxet per un esvoranc de 8 metres de diàmetre que ha aparegut abans de les 11 del matí de manera sobtada. L'Ajuntament ha informat que no hi ha ferits i 6 dotacions de bombers treballen per estabilitzar el forat i la zona. Els esports. El Mundial de Futbol seran les seleccions d'Espanya i Bèlgica qui disputaran els quarts de final divendres a les 9. La selecció espanyola s'enfrontarà a Bèlgica després d'eliminar Portugal amb un gol d'última hora de Mikel Merino, i els belgues s'han desfet d'una de les anfitriones dels Estats Units per un gol a 4. I el Tour de França ja s'ha acomiadat de Catalunya amb Pogacar com a nou líder i guanyador de la tercera etapa. Pel que fa al temps, avui les temperatures pujaran més a punts de l'interior amb màximes de 40 graus i sembla ser que demà la situació anirà més. Avui dia assolellat a l'espera d'alguns ruixats a punt del Pirineu de Lleida. Ara mateix tenim 30 graus a Barcelona, 34 a Tarragona i 32 a Girona i Lleida.
1: Flash FM.

0: Maladie la maladie. T'es toujours dans ma vie que je sois loué. Même l'estomac noué. T'étais là quand je prenais le bus, maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillé.
1: Aquest és el nostre megacrack de la setmana. Es diu Maladie, malaltia, i parla d'una noia de cabells rossos que porta boig. Aquest cantant, aquest raper, que es diu Mauvais Jo, per si no el coneixies, eh? Elle a les cheveux blondes, té els cabells rossos, i diu que el mon bebé se la plou bé, que la meva nena és la més maca. Però pues clar que sí, pues si ho és, ho hem de dir, no? Home, no quedarem malament aquí, fixa't. This is Flash FM. Hem fet servir el Maladí per començar nova hora aquí, escoltant el poder del ritme, passant l'estona, patant la xerrada i escoltant tot el ritme que necessiteu en aquest migdia i a tarda de dimarts, 7 de juliol del 2026, que espero que estigui sent profitós i maco per vosaltres. Fot una cal de caldeu, però bueno, escolta, ho passem com puguem.
2: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
1: Sí senyor, aquí el Maravalle a l'aparato, acompanyant-vos fins a les 4, quan comenci l'interactu, anava a dir. Anem amb això, que va ser número 1 de la llista fa un parell de setmanes, el de Elegidos Remix.

En la meva opinió, un dels millors temes de la història del reggaeton. Anuel AA i Bad Bunny amb aquesta bomba que es diu Hasta que Dios diga, que va sortir un any en l'any pandèmic, l'any 2020, l'any del Covid. Per tant, la pandèmia i el confinament ens van privar de ballar això quan va sortir a les discoteques. Per sort, com que és un tema que no caduca, doncs el podem ballar encara a dia d'avui. Sí, senyor. Vinga, va, que en la propera estona sonaran els Offenbach des de França, també Manuel Turizo, abans Mora i Zetangana amb el Droga. Sonant a Flash.

0: un buit.
1: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
2: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
1: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
2: Som a l'Avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
1: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
2: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
3: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
4: No és fàcil aconseguir un augment de sou, o potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
5: El que vols escoltar sona Flash FM.
6: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

amb aquesta cançó que fa una mica de festa, eh? Això fa festa. Fa gresca i xerinola, seguríssim, al costat de la colombiana Gracie i del grandíssim també Steve Aoki. Col·laborant tots junts per fer això que es diu Ja pa' què, sonant abans de la Karol G aquí al poder del ritme de Flash FM amb el Provenza. Flash. Temps al temps, però això serà a continuació. Abans, aquesta història, aquest conte que ens explica la Tini Stossel, l'argentina, al costat d'un tal Ulises Bueno, que no el teníem controlat, però bueno, li queda bastant bé, també, aquesta, això que fan...

Això es diu El Conjuntito, perquè li queda guai, ja veieu, eh? Obra d'El Bove, al costat de l'Omar Montes, que tinc la sensació que l'Omar Montes en els últims 2 o 3 anys ha tret com, no sé, 400 cançons. Aquest tio no para, vull dir, passa tot el dia a l'estudi. Què passa aquí? Passen gairebé 7 minutets de 3:15 de la tarda. Anem amb Omar Curts i Ñengo Flow.

el Quevedo des del seu primer disc, el Donde Quiero Estar, amb aquest tamarro que es deia Sin Senyal. Per cert, sabeu on sí que hi haurà senyal aquests dies? El Cher Festival, que a més està a punt d'esgotar les entrades. Per tant, és ara o mai per tu, eh? El 24 i 25 de juliol, el Parc del Fòrum de Barcelona viurà dos dies increïbles amb les actuacions de Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, Lola Índigo, De La Rose, RVFV i molts més. Queden poquetes entrades, poden desaparèixer en qualsevol moment. Per tant, entra ara a sharefestival.org i assegura la teva abans de que sigui massa tard. Més informació @sharefestbcn. Flash FM, emissora oficial.

És el cantant Cano, al costat de Justin Quiles, amb el seu Olvidarnos de tot, un tema d'aquells que sonen a l'hora punta a la discoteca, eh? Allò que et pilla amb el got a la mà i el teu col·lega et pregunta què estàs bevent, tal. I diu, hòstia, això està molt transparent, eh? Bueno, doncs ja sabeu què deu ser, si no. Són les 3 menys 11. Escoltes el poder del ritme a Flash FM. Anem amb Quevedito.

0: Són Mora i Fate, Fate i Mora, tanto monta, monta tanto. Amb això de fa 4 temporades que es deia La Inocente, sonant a Flash. En directe per qualsevol de les nostres freqüències, també a la pàgina web, a l'aplicació, estem a tot arreu, ja ho sabeu. A més, arribarem ja al punt de les 3 en punt amb el Baile Inolvidables.
1: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: no sé, però ella ja, això seguríssim, queda clar, perquè ho diu l'Elvis Crespo, mentre van sonant els últims acords, les últimes notes de La Graciosa, el nostre número 1, el nostre number 1 de la llista del Calibre 45, que podeu consultar, com sempre, també a la nostra pàgina web. L'hem fet servir per començar nova hora, són les 3 de la tarda i 4 minuts. Elvis, què passa? Això, això. Doncs vinga, va, dimarts 7 de juliol, 7 de juliol, Sant Fermín. Felicitats a tots els Fermins i les Fermines que ens escolten. Mare meva, quina calda que fa, eh? He obert la finestra un moment i m'ha entrat una bacanada d'aire calent. Semblava que hem obert les portes de l'infern, tu. Refugieu-vos, aneu al tanto.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Estem en plena onada de calor. Va, que jo us acompanyo una horeta més, fins a les 4, que s'hi posarà el Domènec amb l'Interactua i se'ns passarà volant, això, ja ho veuràs, eh? 60 minuts que semblaran molts menys, molts menys. Aïssa, això es diu muchacha.

0: Aquest tema de festa no falla, és el merengue del Manuel Turizo, sí senyor. Un crac, un màquina, el posem sovint al costat de Marshmello per fer aquest temita que hem posat.
1: Salut.
0: Salut, maco. Si a més és hora de dinar, per tant, salut, que aprofiti els que esteu ja d'això. Jo ja tinc gana, la veritat, apreta la gana. En la propera estoneta, una mica de Karol G i Nicki Minaj. També Bad Bunny, abans Ryan Castro i Capo, amb aquest èxit de TikTok que es diu La Villa.

0: FM. Administreu-la sense recepta. Flash.
1: ¿Qué pasa contigo?

0: poder del ritme. Ets d'extrems. Quan surts de festa de veritat. I quan vols relax, demanes tranquil·litat total. Aquesta setmana al Flash Matí regalem estades de bungalou al càmping Balmerí Argelers Surmer. Càmping luxuri a prop del mar, ambient supertranquil, amb equipaments de qualitat, piscines de somni climatitzades i jardins espectaculars. Per participar en el sorteig, estigues atent al Flash Matí. En joc, estades de bungalou al càmping Balmerí Argelers Surmer. Andorra. Flash FM 93.8.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
3: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
4: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
5: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
6: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
5: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
6: Som a l'Avinguda del Revell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
5: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
6: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
7: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: El poder del ritme. Escoltes Flash FM.

Estàs connectat, connectada a l'emissora del ritme. Ningú té tan ritme com nosaltres des de que ens llevem a les 6 del dematí amb el Flaix Matí. Tot el dia amb el poder del ritme. A la tarda interactuem amb el Domena. Al vespre nit, el Flaix Urban amb el Tomàs i el Miquel. Escolta, no parem aquí, eh? I want you. Jo sí que I want you, tu. Com si fos això el cartell del... aquell dels Estats Units, tu. Que, per cert, fa poc van celebrar el seu 250è aniversari. Fixa't. Anem del Loco Loco. El Coco, fixa't, no confondre's el Loco Loco amb el Coco. A més, aquest Coco s'escriu amb K. És obra del Omar Kurtz, des de Puerto Rico, sonant ja en directe.

És tot el que demanem a aquesta hora, eh? Solucions i no problemes. Que no toquin la pera als jefes, que no ens demanin coses que no són per nosaltres. Sisplau, keep it easy. Fem-ho fàcil. Vinga, els Figaflaues, amb aquest remix. Quan passen dos minutets de quarts de quatre de la tarda, connectats, connectades a l'emissora del ritme Flash FM, anem ara amb Henry Méndez i abans també una del Daddy Yankee, que a mi em té una mica desconcertat el tio, perquè primer va dir que ho deixava, que marxava de la música, després va tornar, va fer un àlbum com de música espiritual i a més també va treure lo següent, que és la sessió amb el Bizarrap. O sigui, va deixar la música i després diu, no, espera, saps què? M'ho he repensat millor, vaig a fer una sessió, la número 0, amb el Bizarrap.

Va, que aquí encara que sigui dimarts estem pensant ja en la festa que ens fotrem aquest cap de setmana. 24-7-3-6-5 pensant en la pari, en pari. Lola Índigo, la reina, absoluta reinona. Dilo, reina, clar que sí, molt bé. Això es diu així, tal qual. De moment no és cap de setmana, és dimarts 7 de juliol. Sant Fermín, avui ha sigut el primer encierro aquest dematí, eh? Es veu que s'ha saltat amb 4 ferits i ha durat 2 minuts i 16 segons clavats, que és menys del que dura l'himne del Mundial, que en dura 2:26. O sigui, és un obrit en caduls, allò, eh? Tot despistes i ja han passat de llarg.

Aquí la teniu, la Rosalia, clar que sí, que diu que va a 180 perquè és una racineta, que és una cosa que no sé molt bé què vol dir, però ella sabrà, té tot un univers propi des del seu àlbum Motomami, quin àlbum tan fantàstic. Despetxa! Te l'hem posat aquí a Flash, escoltant el poder del ritme. Ara, a continuació, ja veuràs que tornarem cap a Valls per escoltar els Figaflaues, una cosa que em ve fet bastant de gust, la veritat. Abans, però, tornem a comptar amb el grandíssim amic de la casa, J.C. Reyes, amb aquesta que es diu Loquita, i ja te la coneixes, és molt xula.

0: Ui, que bé que ha entrat això, eh? Un tema dolç, embafador, com un bon caramel. És el remix d'Ozuna. Sí, senyor, ho està dient ell mateix. El Negrito Ojos Claros amb la Karol G i el Mike Towers, que s'hi van sumar i van fer una cançó bona, doncs encara millor. I amb això jo vaig passant. This is Flash FM. Sí, senyor, perquè ja doncs, queden 4 minutets per arribar a les 4. El Sergi Domènech, que està aquí a la redacció, ara ve cap aquí a l'estudi i ja m'ha dit que ara mateix ve, que diu, meravella, ja vengo. Diu, vale, vale, jo t'ho deixo tot preparat. Per tant, prepareu els vostres whatsapps per demanar-li coses, vale? Apa, jo vaig passant, demà a les 11 i torno.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Bueno, aquestes últimes 5 hores ens han passat volant, per tant, jo recomano que si us voleu divertir, com diu el Bad Bunny, que no desconnecteu de l'emissora del ritme de Flash FM, que aquí estem 24/7 per fotre-li canya, vale? Jo me'n vaig a la platja, em sembla, eh? Ostres, amb aquesta calda toca refrescar-se una mica. Apa, us quedeu amb el Domènech i l'Interactua. Que vagi bé!

0: i fins a les 8 del vespre.
1: Sergi Domena pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
2: Què tal, família? Molt bona tarda, molt benvinguts. Faltava dir que són les 4, però us ho dic sense cap mena de problema perquè ho tingueu present. No passa nada.
3: No passa nada.
2: Ha de passar. Sona Romeo Santos i Prince Royce i aquesta batxata fantàstica i meravellosa d'Ardos. Benvinguts al show, benvinguts a l'Interactua. Som-hi.

0: Un xin-xin, te lo ruego. Molt romanticota aquesta cançó de dos astres de la música mundial pel que fa a la bachata, indiscutibles líders. El tema es diu Dardos. Què tal, com esteu?
1: Interactua. El ritme fa cua.
0: Efectivament, el ritme fa cua sempre que vulgueu. Demanar-nos-el a través del 628-0605-3. El WhatsApp de l'Interactua, que un cop més es posa a la vostra disposició, que us escolta, que us llegeix al llarg d'aquestes 4 hores. Mentre aneu demanant les cançons que vulgueu. Si teniu motius també, convidats, com sempre, a dedicar-la. I a més, avui tinc per vosaltres moltíssima atenció, un tros de premi espectacular, una experiència inoblidable, el place to be, que se sol dir, el lloc on s'ha d'estar, evidentment, sobretot si sou fanàtics dels directes i dels bons festivals. Aquest és un dels més rellevants, sense cap mena de dubte. Parlem del Cher Festival a Barcelona, al Parc del Fòrum. Tenim invitacions per anar el dissabte dia 25 de juliol per veure si tu artistes de primer nivell que tenen molt a veure amb el que són aquí a Flash FM, Mike Tower, Rola Indigo, Marc Kurz, Davy, RUFV, Juan Magán, Jan Block, De La Rose, De La Osa... Bueno, un cartell que molts aquells oients de l'Interactua i molt fans del Cher Festival ja saben perfectament de què va. Tinc una entrada doble per vosaltres, sí? Tal i com ho escolteu. I la arreglaré aquesta tarda abans d'acabar el programa entre tots els missatges que demanin i dediquin cançons. Ok? Una entrada doble en joc per anar directes al Cher Festival el dissabte dia 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. Toma experiència. Va, comenceu a animar-vos, va. Som-hi,
2: va. Hola, flasheros. Soc la Carlota de Figueres.
0: Carlota.
2: I que me'n vaig cap entreno. I m'agradaria posar la cançó de Contrabando, si és possible. Moltes gràcies i bona tarda.
0: Moltes gràcies a tu, igualment. Som-hi, va. Rau Alejandro.

0: És la graciosa, és la Quevedo, la coneixeu perfectament i és un hitàs que no heu trigat un cop més a demanar-nos.
1: Què tal, Flexeno?
0: Hola.
1: Vaig camí cap a Manresa, estic de vacances. Què et podries ficar la cançó de la graciosa? I també, de part, donem-nos unes samarretes noves. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé, simpàtica. Que passis una molt bona tarda i, sobretot, refresca't sempre que puguis. Més que recomanable. Hola, Sergi, sóc la Maica des de Lloret i ho pots posar a la Villa. I ho puc entrar en el sorteig de les entrades per anar al Cert Festival. Tots els flaixeros ready. Moltes gràcies. Doncs i tant. T'apunto i et poso la cançó de Ryan Castro,

0: escoltes l'Interactua.
1: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol.

0: FM, emissora oficial.
1: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
2: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
3: Ja tens el val escolar de 70 euros?
4: 70? Vols dir 60, oi?
3: No, no, en Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
6: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
7: I molta festa.
6: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Tranada i molts més. House, techno, live shows.
7: I un any més tornen les after parties oficials del festival a quatre sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
6: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que vol.
8: Andorra Flash FM 93.8.
9: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
10: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
11: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
10: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
11: Som a l'avinguda del Rebell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
10: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
11: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
12: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
13: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
8: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
0: Flash!

¿Dónde es que te hospedas, tío? Molt bé, perquè Remix, This is the Remix, baby, d'un tema sobradament conegut i tot un hit aquí, descobert en el seu dia Flash FM. Bona tarda, Sergi, interactua. M'agradaria que em posessiu la cançó de l'Ojito Remix del Jay Wheeler i m'agradaria també, ja que hi som, participant al concurs per anar al Ser Festival dissabte 25 de juliol. Doncs t'apuntem, moltíssimes gràcies, tu i l'acompanyant que vulguis. El sorteig abans d'acabar el programa, entre tots els missatges que demanin aquest de l'Ojitos i tantes altres cançons que estan 100%, com sempre, a la vostra disposició a través del programa que acaba d'obrir les seves portes a aquesta hora de la tarda mentre plou foc a tot el territori. Déu-n'hi-do, quina calor, xavals. Xavales, on està el pati? Xavales. Un minut per dos quarts de cinc d'avui, concretament, què? Dimarts, dia 7 de juliol, immersos en el Sant Fermín, també, eh? I tot allò, no els agrada a la penya aquesta tonteria. Bueno, tonteria, no?, que és una festa molt reconeguda arreu de tot el món, però, claro, vull dir, has d'intentar sortir caminant d'allà, també. Hola, Sergi Domena, sóc l'Ivan López, des de Sant Joan de les Abadeses. Avui dimarts, diuen, podries posar la cançó La Playa de Mike Towers? Se la dedico a l'Adrià Capdevila, Sergi, Charles, l'Arnau Villallegriu i també a la Gemma Manzanero. Ah, aquesta és la nostra companya, el faig matí. Ja veia jo que em sonava. Una abraçada i fins demà. Que vagi bé.

0: Fantàstica i meravellosa cançó de Bad Bunny, que és tot un himne a aquestes alçades.
1: Hola, Sergi, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Te quería pedir una canción de Baile Inolvidable, de Bad Bunny. Venga, un saludo.
0: Un saludo. No m'ho demanes, però t'apunto pel sorteig que tenim avui de les dues entrades que us porta directes al Xerra Festival, el dissabte 25 d'aquest mateix mes de juliol. Aquesta no la veus venir, eh? Sorpresa. Vinga, va, que vagi bé, que vagi bé. Què més ens diuen per aquí? Hola, bona tarda, Sergi, sóc la Rosa. M'agradaria que em posessis la cançó de la bachata, Manuel Turizo, i ja que estem apuntant pels sorteig de les entrades per anar al Xerra Festival. Ojalà tingui sort i pugui anar amb la meva filla. Moltes gràcies. Doncs vinga, apuntadíssima, i la bachata, oído, cocina.

0: Everybody, amunt, amunt. Aquests cors, corus, que rematen de la millor manera aquesta cançó, que és un molt bon hit fet per dos artistes de la talla d'Anna Mena i Lola Índigo. Lola Índigo i Anna Mena. Mare de Déu. Quina bona destrossa faria. Hola, bona tarda, Sergi Domena. M'agradaria que posessis Petit Oa. Anna Mena i Lola Índigo, diu, apunten pel sorteig de les entrades per anar al Cert Festival. Moltes gràcies. Apuntada, apuntada també. Moltíssima sort. O apuntat, no sé, no? Però clar, és que el missatge no s'identifica. No sabem si ets... Sabem que ets persona, sí, deu ser-ho, però clar, no sabem exactament de quin gènere. Qualsevol cas, va, moltes gràcies pel missatge. Petito, a Petito, a la cançó. I per tantes altres persones que segur abans d'acabar el show d'avui la tornaran a demanar, estem convençuts. Per demanar, per dedicar, s'ha obert la veda a través del WhatsApp. Notes de veu, que és el que més ens agrada, o textos que... Va, en certa manera ens fan treballar una mica més perquè hem de llegir tot, però estem encantats de la vida, eh?
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Ara hi arribem, hola.
2: Hola, plaixeros, sóc la Tere. M'agradaria que em posessi una cançó de la Shakira, la que vulgueu.
0: Vale.
2: Gràcies.
0: Un perro fiel 2017 amb Nicky Jam. Aquí.

Puigel i aquesta nova cançó, que és francament espectacular. Entens que el Romero té una qualitat immillorable. Es diu Moving to the Song. És aquelles que atrapen i agraden i que són ideals per engegar. Doncs mira, quina casualitat. Una altra hora de ritme aquí a l'Interactua de Flash FM. La segona concretament d'aquesta tarda. Aquestes primeres passes del mes de juliol. Molts de vacances, eh? Pel que ens expliquen a través dels missatges, dels múltiples missatges que encara fan cua al 628-06-13. Bona tarda, Sergi, sóc el David. Podries posar-me, sisplau, la cançó Ni borratxo del Quevedo? Diu, ja que hi som, m'agradaria també participar en els sorteig de les entrades del Cert Festival que regales. Moltes gràcies. Doncs t'apunto. Molta sort. El sorteig abans d'acabar el programa, com sempre. Quevedo, again. Hoy me...

0: la Sergi. M'agradaria que poséssiu una anà més. Mike Towers, també vull participar a les entrades per anar al Surf Festival. Diu, tinc un fill que és molt fan dels artistes que hi van i li faria molta il·lusió. Salutacions per tothom, molta gràcia. Bueno, artistes que no te'ls acabes, del primer nivell. Mira, pràcticament també Mike Towers. D'aquesta cançó que acabes d'escoltar, una de més i tantes altres que formen part del planter de música habitual de Flash FM. Moltes gràcies, sort, apunto. Dic per vosaltres, insisteixo una vegada més perquè sembla que hi ha qui no s'ha enterat encara, Entrades per anar al Surf Festival, concretament el dia 25 de juliol, dissabte. Pots anar acompanyat perquè vulguis. Estic convençut que et sortiran opositors per tot arreu. Hola.
1: Bona tarda, sóc Mònica de Barcelona. Bé. Estic amb una caravana de collons del Nus de la Trinitat, aquí parada, com no podia ser d'altra manera.
0: Vaya, por Dios.
1: I m'agradaria que em fiquessis els xicos del coro, sí. Aviam si així per lo menos m'entretinc una miqueta, i també m'agradaria entrar a concurs de les entrades, si pot ser.
0: Sí,
1: i si fos una samarreta també estaria de puta mare, perquè estic aquí més parada, vamos, que la hòstia. Moltes gràcies.
0: Molta gràcies a tu, ànims. Paciència sempre, que és la mare de la ciència. Aquí tens a Benet.

0: escoltes l'Interactua.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
3: Sona bé.
2: 4,3 litres de consum al 100.
3: Sona a Qashqai e-Power.
2: I el 0% TAE.
3: Sona que estreno un Nissan.
2: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
4: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
5: I molta festa.
4: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows.
5: I un any més tornen les after parties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
4: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que volen.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmed tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmed.
8: Andorra. Flash FM 93.8.
9: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
10: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
9: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
10: Som a l'avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
9: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
10: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
11: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
12: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
11: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
13: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
9: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
14: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
9: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
15: Flash FM Andorra

0: Carla des de Girona, vull demanar Choque de Batgiel per la meva germana. Avui li han donat les notes de la carrera que està estudiant online, diu, i les ha aprovat amb notazes. Aquesta cançó li encanta, diu, i el teu programa també. Moltes gràcies. Doncs molta gràcies a tu pel teu missatge i moltíssimes felicitats a la Sista per haver aprovat, eh? Un bon estiu més que merescut el que té pel davant. Estem de tornada, després de la pausa, llegint-vos, escoltant-vos a través dels missatges com aquest altre. Hola.
1: Bona tarda, Fran. Soc Carlos de Vilanova del Bru.
0: Adéu, Carlos.
1: Avui m'agradaria que em posessis la cançó de Tàndem. Moltes gràcies i fins demà. Adéu.
0: Adéu-siau.

0: Si per casualitat et pregunten què escoltes, pots dir la veritat. Escoltes l'Interactua.
1: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Eufòria col·lectiva amb aquesta cançó precisament avui. No sé per què, no sé per què. Ho puc arribar a intuir, per això. Let's go, let's go.
1: Bona tarda, flasheros. Som la Susana i el Ney. Estem al cotxe, marxem de vacances cap a Tarragona, que anem de càmping, i ens agradaria escoltar la cançó de Dai Dai de Shakira.
0: Sí.
1: Un petó, nas, macos. Bona tarda.
0: Un petó. Adéu, adéu, que vagi molt bé a disfrutar, tant com pugueu, evidentment, Els nostres millors desitjos des d'aquest programa de peticions i dedicatòries de Flash FM, que humilment us espera a la tornada. Ah, més ritmet a la carta, més 628-060-613, més Dai Dai i d'altres cosetes interessants que tenim encara per sonar. Hola, Sergi, sóc la Mireia des de Mataró, tot bé, tot correcto. Voldria demanar-te Màquina Time per la meva millor amiga Núria. Avui fa anys, però està treballant fins tard i no ho podrà celebrar com voldria. Ai, quina llàstima. Sempre escolta l'interactua, així que li farà molta il·lusió. Moltes gràcies. Felicitats a la Núria.

0: benim onu değil. Ya.
1: Hola, flasheros. Truquem des de Figueres, que, anem, que volem que ens posis la Graciosa.
2: De Quevedo.
1: De Quevedo.
3: Sí, sí.
1: Per la Candy, pel Jordi, per la Júlia, per la Fina i per la Maribel.
3: Bravo.
1: Vinga, un petó.
3: Un petó.
1: Bona tarda.
3: Igualment.
1: Entren al sorteig de les entrades.
3: Per anar directes al Gert Festival el dia 25 de juliol. Entrada doble per compartir aquesta experiència amb qui us vingui de gust, evidentment. Santi de fons, ràpido, ràpido, vinga, vinga. Anem fent aquí, xinutxano, eh? Anem fent el que podem. Poc a poc, i bona lletra, el golpito, que deia també Quevedo, eh? 628-06-05-13. Entre tots els missatges, ho acabeu d'escoltar, però us ho repeteixo una vegada més, doncs aquestes entrades per anar al CES Festival. Llavors esperen un munt d'artistes, eh? Un cartellàs espectacular. Aquest any, la veritat és que s'han passat el joc, aquests tios. Hola, estamos escuchando la radio. Mira, está muy bien eso, ¿ves? Está bien saberlo. Digo, y nos gustaría dedicarle a mi madre, que se llama Mari Carmen, la canción Se Iluminaba, de Ana Mena, y darle las gracias por todo lo que hace por nosotras y por hacerse cargo. Somos Andrea y Sheila. Muchas gracias. Doncs vinga, molt maco el missatge. Aquí teniu aquesta cançó, Atemporal, de Fred de Palma i Ana Mena.
4: Ana Mena. De Palma.

0: Senyores, senyors, aquí teniu dos, tres o quatre cançons en una. La fórmula inesgotable de fer èxits de Farruko, en aquest cas fent aliança amb Steve Aoki, que l'acompanya, i aquesta cançó que es diu Yapaqué, com molt romàntica i tal, però que alhora té contundència, ritmet, i fa baixar una mica la temperatura, refresca en certa manera, això és el que diuen, que també està per veure, eh? Molt bé, més interactuar, quadre del show, fins a les 8, més ritme a la carta, al llarg d'aquesta tarda, concretament del dimarts. És aquell dia fatídic de la setmana, sobretot si esteu enfeinats fins a les tranques, que molts ja han conclòs perfectament, han dictaminat, en certa manera, que és pitjor que el dilluns, però no sé. Aquí hi ha polèmica, eh? Hi ha tertúlia. Un dia d'aquests dedicarem una estona a parlar-ne, tranquil·lament. O no. No, quasi millor que no. Hola.
1: Sergi, buenas tardes, ¿qué tal estás?
0: Molt
1: ¿Cómo
0: bé.
1: Van esos calores?
0: Los calores fatal, pero fatal.
1: Madre de Dios.
0: Lo digo de culo.
1: 45 grados.
0: Vaya.
1: Uf, menos mal el aire acondicionado.
0: Ya te has pasado la pantalla ya.
1: Sergi, hoy quiero que me pongas una musiquita para alegrarme, que ayer mi Portugal perdió.
0: Ay, por Dios.
1: Seguimos enfrente España, pero tengo el corazón dividido.
0: Sí.
1: Ponme la... Mira, te lo dejo que las cojas tú, la música.
0: Venga, ok,
1: a
0: va.
1: A disposición.
0: Anima, tío.
1: Un abrazo para todos los flasheros y especialmente a ti, que
0: gracias,
1: eres un
0: gracias.
1: Crack. Arnaldo desde Cambril.
0: Un faramaro.
2: ¡Nueva York!
0: I aquest Nova York, que anima les fires. Aixeca'm la problema especialment per tu, va.

0: Bona tarda, avui és l'aniversari de la meva filla Alexandra i m'agradaria dedicar-li la cançó de Tardo. Sí que la felicitéssiu, si és possible, abans de les 7 i que la apuntéssiu també pel sorteig del Cher Festival. Moltes gràcies, una salutació, doncs vinga. Prenem nota d'absolutament tot sense cap mena de problema, eh? D'entrada la felicitem, evidentment, com es mereix, que tingui un molt bon dia i amb una miqueta de sort avui abans d'acabar el programa sabrà entre tots els participants si pot anar convidada per l'interactuar al Cher Festival, a veure qualsevol dels tants artistes que formen part d'aquest cartellàs espectacular, un dels festivals de música urbana més importants d'aquest país, eh? A Barcelona, al Parc del Fòrum, concretament Cher Festival 24 i 25 de juliol. Concretament tinc invitacions per anar el dissabte dia 25. A que lo gocen. Hola, hola.
1: Hola, Sergi. Soy Pili de Lleida.
0: Sapili.
1: ¿Hoy me podrías poner la de Tandem? Se la quiero dedicar a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Pili, moltes gràcies pel teu missatge. Tandem acaba de sonar, però si t'agraden els tiets, aquesta suposo que també t'agradarà. Però...
2: M'he despertat de...

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'estic...

0: més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora oficial.
1: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
2: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull, la medicina més global.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
4: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
5: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
4: I se't transmet el fred a la mà?
5: Suposo.
4: Oh.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
9: Andorra. Flash FM 93.8.
10: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
11: Surts a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
12: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
0: Dijous 9 de juliol tens una nova cita amb les Pool Parties. After Work a Anyós Park amb Abel de Kid, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10, prepara't per una tarda de hits musicals i energia non-stop.
12: El millor After Work de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
13: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc dèbit bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.

0: en la cara.
1: Hola, buenas tardes, Flasherus, buenas tardes, Crack.
0: Què tal?
1: A veure si em pots posar la darrera cançó de la Batgial.
0: Sí.
1: Que ara no me'n recordo com és. Bé, busca-la, treballa una mica. Vinga, que passeu una bona tarda i refresqueu-vos.
0: M'ha pillat un carrito de l'helado, este, eh? Se'm nota molt que no pego sello, eh? Bueno, escolta, no sé si és l'última o no, perquè vaig jo, m'ha deixat de trucar fa temps, ja. Abans m'avisava, em deia, Sergi, estic a punt de treure aquest i l'altre, tal. Ara ja no em diu res. Entenc que possiblement sigui aquesta o no, Màscara. Si no és així, ja m'ho diràs, vale? Perquè no li segueixo tant de prop la pista, eh? Sí que ho faig, però no tant de prop la pista, vaig dir. El que vagi bé, va. Trabaja un poco, diu. Bueno. Bona tarda, Sergi. Soc la Marina. Truco des de Girona, sortit de la feina. Vull participar en el sorteig de les entrades dobles per anar al Surf Festival. Mentre arribo, voldria escoltar Exclusivo Remix. Molt bona tarda, Flasheros. Que vagi bé. Eco, quan arribo.

0: hacen, baby. La maravilla, Psycho, el Gonzi, yes sir.
1: Què vols escoltar? Endomena tu posa, interactua.

0: Calor, sí, efectivament. Tota la raó del món. Hola, bona tarda, Sergi. Soc la Laia. M'agradaria demanar-vos alguna cançó de Cano o d'Omar Kurz, dedicada a les meves companyes de feina, que us escoltem cada dia i, de passada, si pot ser, participar en el concurs per guanyar entrades pel Anal Shard Festival. Doncs una cosa i l'altra. De Cano, concretament, aquesta cançó que està molt bé i que li anem donant el protagonisme que es mereix, una mica, eh? Amb Justin Quiles, Olvidarnos de To, i Omar Kurz, que també em demanaràs, doncs probablement tornis un parell de vegades abans d'acabar el programa. Segur, seguríssim. A tan sols 10 minuts ara per arribar en punt a les 7. Hola, qui més?
1: Bona tarda, Sergi. Sóc el Juanda. Una coseta. A veure si podries posar la cançó del Pedro Pedro P per dedicar-li al meu nen, que avui fa 5 anys, sí, i dedicar-li aquesta cançó.
0: Molt bé.
1: Vinga, gràcies.
0: Gràcies. Adéu.

0: Li és el Muchacha. Muchacha. I fan bogir en personal cap de setmana, era cap de setmana, eh? És un festival veure la penya quan comença a entrar aquesta cançó que posa en marxa la quarta i última de l'Interactua Flash FM una tarda més. Tinc per vosaltres, us recordo com més per si us acabeu d'incorporar una altra de doble per anar convidats per l'Interactua, per Flash FM, al Surf Festival, el dissabte dia 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona. Artistes de primer nivell. De la Fuente, Mike Towers, Rola Índigo, Marc Kurz, Davy, RVFV, guaita, que acaba de sonar. Juan Magán, Jan Block, de la Rose, de la Osa.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: Lucho RK, La Pantera, Petaceta, 31 Fam, Kim Vudú. És que no te'ls acabes, eh? Un cartellàs, podria estar llegint aquí tota la tarda. Això és un espectacle, showtime.
2: Hola, Flasher.
0: Hola.
2: Som Arnau.
3: I Martí.
2: I avui és el meu cumpleany.
0: Ah, felicitats.
2: I voldria una cançó de nova temporada i en persó. Dale al Place.
0: Dale al Place. M'he hagut de pensar quina era la cançó perquè no ho teníem clar, eh? Finalment ho hem esbrinat. Perquè ho diu ara. Nueva temporada y empezó. Nueva temporada y empezó.

0: Diuen, i crec que s'encerta més que perfectament, que és una de les cançons d'aquest estiu. S'ha fet a foc lent i es confirma, eh?
1: Bona tarda, flageros. Soc la Vane de Cunit. Estic de vacances, així que us escolto tots els dies. I vull que em poseu la cançó de Farruko, la de Iapa, que moltíssimes gràcies i bon estiu a tothom.
0: Moltes gràcies igualment. Benvinguda a l'Interactua sempre que vulguis. Ens diuen, què tal, Sergi? Soc el Manuel de Canovelles i la meva filla Lídia. Voldríem demanar-te una cançó de Tini. Estem esperant que sigui el gener, perquè vingui amb la seva gira futura. També volem participar en el sorteig de les entrades del Set Festival per poder escoltar l'Hola Índigo, My Towers, etcètera. Moltes gràcies i molt bona tarda per tots els flaixeros. La Triple T per vosaltres. Tini, Tini, Tini.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Carinyo, ja sóc a casa.
3: Hola, Reietó. Has picat molts humans?
2: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
4: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
5: Si vols viure el Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que... Bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Rosa s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.C. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
6: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
7: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club Maitres.
8: Andorra. Flash FM. 93.8.
9: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
10: Marc, arribaré tard. Porto una bona estona fent cua per entrar al pàrquing. Tu vas amb bus, oi?
11: Sí, cada dia. És més sostenible i més còmode. Amb les noves funcionalitats de l'app Mouta, he trobat el trajecte més pràctic en un moment.
10: Ah, sí? Explica, explica.
11: Ara és molt més intuïtiva. Pots filtrar millor les opcions, consultar els trajectes més fàcilment i veure el bus al mapa en temps real.
10: Doncs me la descarrego avui mateix.
12: Noves funcionalitats de l'app Mouta, la plataforma de mobilitat sostenible de Feda Solucions.
13: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
14: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
15: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
16: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu.

0: En La Graciosa, un cop més, a través d'aquesta Flash FM, que vindria a ser Ràdio Quevedo. Molt bona tarda, sóc el Pol, m'agradaria demanar-te La Graciosa. M'agradaria dedicar-se-la a tots els flasheros, diu, sou els millors, moltes gràcies. No et mereixen, a tu sempre pel teu missatge. Estem de tornada després de la pausa. Anem fent camí.
1: Bona tarda, flasheros. Hola. Em dic Lorena i m'agradaria escoltar la cançó de la Lola Índigo, La Reina,
0: sí.
1: I participar a les entrades del Xer Festival, perquè la Lola Índigo el dia 25 assistirà. Així que molta sort i moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu, molta sort.
2: Dice...

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Apaga la luz, que estamos activados, estamos activados. Tema tope, familia, como siempre.
2: Bon dia, sóc el Carlos. Avui voldria demanar la cançó de Dorayaki i participar al concurs. Gràcies.
1: Molt bé, Carles. Moltíssimes gràcies pel teu missatge. Molt simpaticot, eh? T'apuntem. Sobre la campana potser una mica, però entres en concurs. Atenció, perquè entre tots els missatges que avui hem anat rebent al llarg de la tarda, demanant i dedicant cançons, farem el sorteig que otorga aquestes entrades per anar directes al Cher Festival. A veure, una altra experiència brutal amb els artistes més potents d'arreu, al Parc del Fòrum de Barcelona. Un molt bon premi amb l'empremta amb el segell de Flash FM. És moment per anar pensant en trucar el 2, perquè a partir de les 8, com sempre, si ningú hi posa remei, que segur serà que no, s'hi posen Miquel González, Tomàs Poal, amb una nova entrega del Flash Urban. Demà, a partir de les 4 de la tarda, com sempre, si Déu vol, molt més interactuar. Soy Ritme, a través dels vostres missatges, que sempre són benvinguts i, evidentment, agraïts. I més, per concloure el show d'avui, va.
3: Sí, bona tarda, Flasheros.
1: Hola.
3: Volia demanar la cançó de Coco, d'Omar Puig, i dedicar-se a la meva germana, que està una mica agobiada amb el tema de l'ESPAU i la universitat.
1: Ah, sí?
3: I de pas, m'agradaria participar al concurs aquest, bueno, al sorteig de les entrades...

0: hacer el festival, sí. A veure si hi ha sort. I res, que passeu bon final de dia.
1: Moltes gràcies, encara queda dia pel davant, eh? I més quan s'estiren al llarg de tot un estiu acaloradíssim, ja des del principi. Apa, família, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Adéu-siau a tothom.

0: arribat el teu moment. A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
1: polla.
0: Comença el Flash Urban.
1: Va.
0: Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Ha arribat el teu moment. Són les 8 en punt del vespre i comença una nova edició del Flash Urban a Flash FM. Demà torna a l'Interactu amb el Domènec. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, molt bona tarda a tu i sobretot bona tarda a l'audiència preparada per trucar-nos.
3: Que bé.
1: Avui amb un programa molt calent.
2: Sí.
1: Però molt calent.
2: Molt d'estiu, no, també?
1: Sí. Perquè avui ens anem a la platja.
2: Vamos.
1: Vinga.
2: Vamos.
1: Avui volem saber quina és la platja més guapa, la millor platja de Catalunya. Vinga, va.
2: És un programa que jo crec que servirà molt bé també com a consells per la gent que no conegui algunes platges. Doncs mira, la gent ens recomanarà, ens diu el motiu de per què és la millor platja i com sempre farem el recompte al final del programa, eh?
1: Sí, la platja.
2: Ei!
4: Vaya,
2: però d'aquí és aquesta cosa?
4: No ho sé.
2: És del...
4: Si he posat platja...
2: Bueno. És Nil Moliner, s'assembla, no?
4: Sembla que sí.
2: Déu-n'hi-do.
4: Bueno, prefereixo això.
1: Bueno, doncs, quina és la millor platja de Catalunya? Truca'ns ara, va.
0: 93 545 68 68.
1: Que pot ser o la més maca, o potser la més fàcil d'arribar, o potser perquè sempre hi ha lloc per quan hi arribes i no hi ha tants de guiris. Pot ser per mil motius, eh?
2: Exacte, o per exemple perquè té també un restaurant o xiringuito que us flipa. Hi ha mil coses per les quals una platja pot ser la millor platja de Catalunya i això ho direu vosaltres trucant-nos.
1: Trucant-nos al telèfon del Flash Urban.
0: 93 545 68, 68.
1: I tot això combinat amb bromes telefòniques que ja podeu començar a demanar a través del WhatsApp de la ràdio.
2: Vinga, les famoses bromes del Flash Urban, 699 69 69 69 és el número que heu de fer servir i ens dieu el motiu, la persona i nosaltres farem màgia.
1: Envia un WhatsApp, demana una broma telefònica, va.
0: Envia'ns un WhatsApp.
1: Super.
0: 699 69 69 69.
1: Ja sonen els telèfons.
2: Oh, yeah.
1: Vamos, comencem?
2: Vamos.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.
5: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: És el meu veïs, jo, que el descobrim amb això que es diu Malaltí.
1: Malaltí!
0: O sigui, que vol dir malaltia, la cançó. És el que està dient tot el rato. Malaltia, sí. Malaltia.
1: Estem aquí per traduir-vos
0: malaltia.
1: Les coses. Són molt d'ajuda.
0: Malaltia.
1: Malalt.
0: Malaltia.
2: Truca'ns ara.
1: Tu malalt.
2: 93 545 68 68.
0: Anem a la platja?
1: Vámonos.
3: Jo vull anar a la platja amb tu.
0: Quina és la millor platja de Catalunya? Hola, bona tarda. Hola.
1: Ei.
4: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
4: Hola, em dic Adrià.
0: Adrià, des d'on ens truques?
4: Mira, des de Terrassa, Barcelona.
0: Molt bé,
1: Terrassa.
0: Adrià, quina és la millor platja de Catalunya, tio?
4: Doncs mira, jo sempre he anat a la platja de la Mora. No sé si la coneixereu.
0: La Mora.
1: Sí, és la nostra preferida, sí, sí.
0: A on és?
4: No, és a la regió d'Altafulla.
1: Ah, per Altafulla.
0: Altafulla.
4: Ah. Sí, no l'heu coneixet mai?
1: Però
0: és que no.
1: És la del passeig gran d'Altafulla o és una més amagadeta?
4: És una més amagadeta. Ah. És més guai, més xula, saps?
0: Com una caleta petita.
4: Exacte.
0: Vale.
4: Però bueno, està molt bé perquè té les típiques coves aquestes així petitones, on et pots fotre i tal.
1: Uh-huh. On et pots fotre? El què?
0: Dios.
4: Bueno, a veure, parlem de coses.
0: Has fet mai un quiqui a la Mora?
4: No, de moment no. No, ara tinc pendent.
0: Mai...
4: Més que res per la infància i tot això, saps? O sigui...
0: Mai has follat a la Mora?
4: No, vale, mai he follat a una Mora. Clar, clar,
0: per favor!
1: Bueno, doncs pues escolta, apuntem la platja de la Mora a Altafulla, al costat de Tarragona. Sí, sí.
4: Sí, exacte. Allà us espero. Animeu-vos, va.
0: Anem tots cap a la Mora.
1: Vinga. Ah!
0: Molt bé.
4: Vagi bé, flasheros.
0: Adeu.
1: Adeu, tio.
0: Comencem amb la primera platja que ens han trucat avui al Flash Urban.
1: Va guanyant la Mora.
0: Molt bé. Hola, bona tarda.
1: Moltes gràcies.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Adriana,
0: des d'on ens truques?
5: Des de Sabadell.
0: Molt bé.
1: Poc se'n parla, que abans ha trucat l'Adrià i ara l'Adriana, eh?
0: I era de Terrassa, sí, i ella és de Sabadell, sí.
1: I ara la platja de la Mora dirà la platja de l'Espanyola.
0: Dios!
5: Pues no.
0: Quina diràs, doncs?
5: Mira, jo us dic la platja de Calapola.
0: Calapola, vale.
1: Vale.
0: I on és, Calapola?
5: Està just passat Tossa.
0: A Tossa.
5: Per la carretera,
0: mm-hmm.
5: Sí.
1: Vale.
5: És molt maca.
0: I per què és la millor de Catalunya, segons tu, Adriana?
5: Pues mira, perquè té l'aigua maquíssima. Blau,
0: d'aquest
5: blau turquesa.
0: Oh, que maca!
1: És tal com la descriu, eh? Aigua blau turquesa. Sembla Powerade, l'aigua,
0: eh? Calapola.
1: És increïble.
5: Pues sí, tal qual.
0: Pues jo aniré a Calapola, eh?
1: I hi ha un castell i tot.
0: Sí, oh, sí. Que maco!
1: Per favor.
5: A més, es pot fer snorkel, també. Hi ha molts peixos i moltes coses per veure.
1: Sí, sí, hòstia, doncs mira, és un bon lloc per anar amb els col·legues o per casar-s'hi, fins i tot, és idíl·lic.
5: Pues sí, perquè a més té unes vistes també espectaculars de la Costa Brava.
0: El que veig que és com difícil d'arribar, no?, a Calapola.
5: Bueno, has de fer una mica la carretera per les curves, però val la pena, val la pena. Val molt la pena.
1: Al final, les millors platges barracales sempre són menys accessibles que les que no són tan guapes, jo crec,
5: Sí.
0: Però estic mirant fotos de Calapola i sembla que estiguis a Menorca, loco.
1: Sí,
0: és heavy, eh? Por favor.
1: És la Formentera de Tossa,
5: és espectacular.
0: Molt bé.
5: A més, té xiringuito i tot.
0: Bueno, clar, a veure, ara que no hi vagi tot Déu, saps?
1: Clar.
0: Que no hi cabrem, saps?
1: Que,
0: no,
1: clar, això pot ser contraproduent o pot ser bo, saps? Però Déu-n'hi-do.
5: Bueno.
0: Molt bé, Adriana, ens apuntem Calapola. Moltes gràcies.
1: Vinga.
5: Molt bé,
0: a vosaltres. Adéu, adéu.
5: Bona tarda.
0: Avui que busquem la millor platja de Catalunya.
1: Toma, que no va.
0: Ens anem de vacances i hem de saber on anem, saps?
1: A Calapola o a la Mora?
2: Vols quedar-te a gust en directe? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: Marcel Hagel, l'escoltes de moment a Flash FM.
1: Escoltes?
0: és que clar, m'ha vingut un gall perquè estava recordant la broma que vas fer ahir. Quina gràcia de broma.
1: Déu-n'hi-do, molt entretinguda. I sobretot, sí. Que vacilón el cabron, eh?
0: Heavy.
1: El tio no volia assumir que li estava multant la policia.
0: Ara l'escoltem abans, però si voleu encarregar una broma per fer avui mateix, envieu-nos un WhatsApp.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: I demanes una broma telefònica. Ens va vacilar tant que no li vam dir ni que era una broma, perquè s'ho mereixia,
1: sí,
0: saps?
1: Ens va enfadar, el tio.
0: Heavy.
1: Es va cabrejar.
0: Doncs vinga, si ens... ara, l'escoltem, vinga.
2: Si tu has perdut el Flash Urban...
3: Hola.
4: Hola, bona tarda. Parlo amb el senyor Joan Barberà Bofarull?
3: Sí.
4: Què tal? Com estàs? Mira, truco de la policia de Tarragona, si tens un minut per parlar més, si us plau.
3: Sí, digue.
4: Vale, mira, només per confirmar, per tema de gravació de trucada no podem dir la matrícula sencera, però em pot confirmar que les lletres del seu vehicle són les LSM?
3: Sí.
4: Perfecte, parlem d'un model Ford Puma, de color negre, correcte?
3: Sí.
4: Perfecte. Em pot confirmar si vostè és conscient dels punts que li queden del carnet, exactament?
3: Dos.
4: El seu vehicle, direcció Vilaseca, ha estat detectat que anava a 145. És una trucada informativa, Joan. Hem intentat contactar amb vostè i sembla que no hi ha hagut manera, no ha arribat, i era per informar-li d'això, que, bueno, que li retirarem els punts del carnet.
3: I què fa jo? Si m'ho tenim per avorrir. Ja, vale, bueno.
4: Veig que t'és igual, o d'alguna manera, o què? I a més et quedaràs sense carnet, també, tu no sé si t'ho he comunicat també. Val? O sigui, jo tampoc hi riuria massa del tema.
3: Vale, no me la traureu, però... És impossible, no?
4: O sigui, tu, perdona'm, de quina forma et creus que pot parlar, et pots dirigir a un agent de policia i dir-li si et traurà la multa o no?
3: Però si hi ha un munt de gent que va dir 40... Bueno, vale, ja... Vale, bueno, pues...
4: I de fet, si us plau, vale. Demanaria si pots passar-te per comissaria ara, també. Per gestionar els papers i la retirada de carnet, a més de la multa econòmica, val?
3: Però que jo no era que conduïa.
4: Escolta, que a mi m'és igual, doncs vens ara i ens ho expliques a la cara, a veure si rius tant també, perquè no m'agraden gens les formes en què m'has parlat.
5: Mare meva, s'ha cabrejat!
4: Hola.
3: Sí.
4: Senyor Barberà, escolta, s'ha tallat el telèfon, penso, no?
3: Ja m'és igual. Vale, estic cansat, que me fotin les multes que vulgui, que me retirin el carnet, portaré el cotxe igual. Ja m'han cansat els Mossos d'Esquadra.
5: Per favor!
1: Saps què? El trucaria per dir-li que era broma, però com és tan vacilón, vull que es quedi amb aquesta incertesa, ara.
0: Es pensa que es quedarà sense carnet.
1: Sí, home, que és aquesta forma de parlar un agent de policia.
0: Bueno, no ho eres, un agent de policia, però
1: que
0: vale.
1: Sí?
0: No ho ets.
6: Delta 12, equip 1.
2: Escolta'ns de dilluns a dijous, de 8 del vespre a 11 de la nit...

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Ets d'extrems. Quan surts de festa de veritat. I quan vols relax, demanes tranquil·litat total. Aquesta setmana al Flash Matí regalem estades de bungalou al càmping Balmeria Argelers Surmer. Càmping luxuri a prop del mar, ambient supertranquil, amb equipaments de qualitat, piscines de somni climatitzades i jardins espectaculars. Per participar en el sorteig, estigues atent al Flash Matí. En joc, estades de bungalou al càmping Balmeria Argelers Surmer.
1: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My...
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
4: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
5: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
4: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
6: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
7: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
6: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
8: T'impacta, t'atreu, et sorprèn.
9: I amb el temps va perdent encant.
8: Però és llavors quan n'arriba un altre i et torna a passar el mateix. Et crida l'atenció, et sedueix. I quan menys t'ho esperes, te'n presentem un altre que et posa la pell de gallina. I així successivament.
10: No pots parar d'escoltar novetats.
8: L'una rere l'altra. D'això se'n diu...
10: Tenir el poder del ritme.
8: Ritme. És no, és i...
10: Flash FM. No pots separar-te de nosaltres.
0: Flash! Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poa.

0: És el Miquel Torres, Mike Towers, amb això que es diu Lala, moviments de llengua per aquestes hores del vespre. Clar que sí, sí. Com ha de ser, tu. Com veus la llengua, tu?
1: Pues ara la movia amb una poma, que estava mastegant.
0: Dios, amb una què?
1: Amb una poma, poma. Ah. M, M.
0: Amb una què?
1: Poma.
0: Què?
1: Poma. Por favor.
0: Va, quina és la millor platja de Catalunya, va?
2: 93 545 68 68.
0: De moment ens ha dit la Mora, que està a Altafulla, i Cala Pola, que està a Tossa de Mar.
3: Què ens ha dit la Mora?
0: La platja es diu La Mora.
3: Vale. No, no, totalment, ja ho sé.
0: I ens ho ha dit l'Adrià.
3: L'Adrià d'Altafulla.
0: Sí, sí, sí, que la platja es diu La Mora.
3: I l'Adriana ens ha dit la de Santa Polla, vull dir la de
0: Cala Pola.
3: Cala Pola, això.
0: De veritat, no es pot tenir una conversa amb tu, t'ho dic en sèrio. No es pot tenir una conversa amb tu. Perquè després de sobre m'expliques coses en sèrio que ja no me les crec.
3: És Pedro i el Lobo, és veritat, tens raó.
0: És veritat.
2: 93 545 68 68.
0: La millor platja de Catalunya.
1: Llame ahora y explíquenos.
0: Clar, perquè ens falta una setmana i mitja per anar de vacances. Ens falta una setmana i mitja per anar de vacances, eh?
1: Poc ho estem valorant, eh?
0: Cuidao.
1: Poc ho estem valorant.
0: I hem d'anar a la platja.
1: Ara.
0: Hola. Hola.
1: Capità? Capitana?
0: No contesta? No?
1: Adiós.
0: No! Pues res, deixem el telèfon lliure perquè ens truquis i ens expliquis la millor platja de Catalunya.
1: Vamos.
0: Hola.
4: Bona tarda.
0: Hola, com et dius?
4: Mira, sóc en Marc.
0: Marc, des d'on ens truques?
4: Pues mira, ara mateix sortim de Sant Boi, anem cap a Manresa.
0: Perf.
4: I per mi la millor platja de Catalunya, sens dubte, és la Illa Roja de Pals.
0: Oh, molt bé.
3: Molt bé, Illa Roja, eh?
0: Molt
3: sí,
0: bé.
3: Sí.
0: Molt bé.
4: Per suposat.
0: Molt bé. Quan hi vas, a Illa Roja?
4: Tot l'estiu. Sempre que es pot, s'escapa.
0: Perf.
3: A més, clar, això la gent no ho sap, molta gent, però és una platja nudista, també.
0: Sí, pots anar d'un nu.
3: Pots anar amb pilotes.
0: Pots anar amb conill.
3: Sí, sí.
4: I cada cop més invadilla per textils, la veritat. Cosa que no tinc ni idea que ser així.
0: Per textils.
3: Per gent vestida, vale, per gent vestida.
0: Per tant, tu, tio, quan vas a Illa Roja, vas sense banyador. Tu vas amb la tita en l'aire.
4: Per suposat.
3: No et poses ni una fulla, com el Tarzan, per tapar rabos o no?
4: Al natural.
0: Clar, jo sempre he tingut un dubte per la gent que feu nudisme a la platja. Quan us poseu crema solar, també us l'heu de posar a la tita, no?
4: A tot arreu.
0: Clar, perquè si no te la cremes.
3: Però clar, quan te la poses...
0: Et cremes els ous, saps?
3: Però quan te la poses, te l'has de posar en compte que no sembli que t'estàs fent un pajote allà a la platja.
0: Ah, bueno, clar.
3: És molt delicat el tema.
0: Dios!
3: Sí, és veritat. És veritat. Tu imagina't, pon-me crema. Tagatagatagatà. No, home, no. Déu-n'hi-do. Algun cop has demanat a algú que et posi crema tu estant en pilotes perquè has anat sola a la platja? O és massa atrevit?
4: Sí. Company, allò que no t'arribes a alguna part de l'esquena, pues, perfectament.
3: I a qui li dius? A la BTS o allà en pilotes? O a qui li dius?
4: El company que tinguis al costat.
0: El que sí que... Jo no he fet mai nudisme, però quan he passat per una platja que es fa nudisme, veig més gent gran que gent jove.
3: Sí, sí.
0: Els avis d'allà amb la tita en l'aire, saps?
3: Clar, gent gran desorientada, que surt de casa amb boles i arriba a la platja.
0: I a Illa Roja.
3: Tot estoy.
0: Molt bé.
4: Hi ha de tot.
0: Molt bé.
3: Vale,
0: I com és que t'agrada fer nudisme? Com és que et molesta el banyador, per exemple, o simplement perquè t'agrada la sensació?
4: No, des de jove.
0: Des d'això vas fent nudisme.
3: És una cosa familiar que t'ho han inculcat des de petit?
4: No, la veritat que no.
3: Uh-huh. Vale.
0: I tu ho recomanes a la gent, en plan, prova de fer nudisme que t'agradarà, o no?
4: Per suposat que sí. Hi ha l'Associació Joves Naturistes de Catalunya, que
0: vale.
4: Som un grup ben gran. Sempre fotem activitats i és una activitat, o sigui, fer nudisme no és... cap prejudici, al contrari, tu ets lliure després del teu cor com tu et sentis més lliure.
0: Perdona la pregunta, però quines activitats fa l'Associació Jove de Nudistes de Catalunya?
3: Saltar a la comba, saps? Deu ser un quadre, amb les tetes i els pitos fent tiqui.
4: Pues mira, des de... fem una trobada a l'any de tot el món, que aquest cap de setmana passat el vam fer a Girona. I cada any el fem en una part del món. A l'hivern fem trobades a saunes, jacuzzis, piscines, nudistes, de Barcelona, per exemple.
3: Si no us refredeu a l'hivern, clar.
4: I fem I fem, pues, caminades, trobades...
0: Clar, però quan quedeu en... Les caminades i les trobades també les feu nus, sense roba?
4: Exacte, suposat.
0: Aneu a caminar per la muntanya sense roba, amb la tita en l'aire i amb les tetes a l'aire?
4: Sí, tal qual. Sempre amb permís al portament, però exacte. Sí.
3: Deuen haver rutes nudistes, no suposo?
0: Ah, sí? Hi ha rutes nudistes?
3: Entenc que sí, home, perquè si no passa una família amb nens i és una mica delicat.
0: Home, és una mica clar.
3: No?
4: Bueno, sempre es mira el territori, sempre es demana permís a l'Ajuntament, sempre amb permisos, però sí, es fan.
3: Bueno, de fet, aquest home segurament conegui el poble naturista.
0: Ah, sí, aquell poble que tothom va, que tothom va amb, que tothom, sense res.
3: Tothom
0: sense
3: va amb pilotes, va fan paellades amb pilotes.
1: Sí, sí.
4: El Fonoll, exacte, el Tarragonès.
0: Tu ja has anat.
3: El Fonoll, coño, sí.
0: Tu ja has anat.
4: Exacte.
0: Vale. I una última pregunta, quan feu saunes despullats, passen coses o simplement us banyeu?
4: No passa res.
0: Era
4: una cosa normal com una altra i no.
3: Home, és que si passessin coses seria una falta de respecte a la gent naturista, perquè en el fons la intenció és això, alliberar-te, ser una persona totalment lliure i natural amb l'ambient.
4: Vale. El qual, per suposat, oi tant.
0: Bueno, doncs molt bé, avui hem après una mica més sobre la vida de la gent que fa nudisme.
3: Sí. Bueno, espera, una última pregunta.
0: Dios!
3: Entenc que a la sauna no feu coses per lo del respecte, bla, bla, bla, però admetem una cosa. Lligar, segurament que heu lligat alguna vegada, de forma respectuosa.
4: Sí, algun cop podria haver passat.
0: Home, tant com que la gent pot lligar a la platja amb banyador, doncs també ho pot fer fent nudisme, sense cap.
3: Totalment.
0: Molt bé, doncs si algú més ha fet nudisme i vol explicar també la seva experiència, doncs que ens truqui i ens expliqui.
3: Clar, potser hem de fer un altre recompte de platges nudistes versus no. De moment portem una.
0: Molt bé, molta gràcia, maco, que vagi bé.
3: Adéu, xaval.
4: Bona tarda.
0: Adéu.
2: Vols fotre a parir el teu ex? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Què significa per tu aquest programa? A veure.
2: Buah, per mi sou la canya, sou la puta polla, tio.
1: Molt bé,
2: ens
1: home.
2: Ens riem mogollón, tio. Sou uns cracs, musicote, bueno, de tot.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Com es diu aquesta cançó?
1: La Plena.
0: Ah, vale, La Plena, vale.
2: Molt bé, L, obeint, eh?
0: Sí, sí. Sí que t'encanta. Les 8 i 37 minuts, atenció, anem a per a màquines, perquè arriba el moment de fer la primera broma telefònica d'aquesta nit.
2: Correcte. I això és un marit que, després de la broma, es convertirà en exmarit.
0: Hola!
2: El marit de la Míriam, és a dir, la broma serà per la Míriam, la part del Biel, el seu fill i el seu home. Diu així. Hola, volia fer una broma a la meva dona. El dia 1 de juliol li van robar la bici al meu fill Biel. Ius. I al cap d'una estona vam veure que estava penjada al Wallapop. Ius. Van quedar amb el paio i eren dos nens de 14 anys, vale? La dona va anar amb tres Mossos de paisà i van recuperar la bici. Wow. El tema és que nosaltres ens farem passar per Mossos dient que aquests nens ens han donat una factura real de la bici. Wow. I que, per tant, la hem de recuperar. Wow. I deixarem de mentidera i de lladre a la Míriam.
0: Dios.
2: Perquè som la cabra.
0: Perquè és el que és, no?
2: La cabra. Una lladre, home, clar. Per cert, serem els Mossos de Vic.
0: Molt bé, doncs vinga, Mossos de Vic.
2: Sí.
0: En marxa. Anem a trucar a la Míriam.

0: Míriam, va.
1: Hola, bones, parlo amb la Míriam.
2: Sí, sóc la Míriam.
1: Què tal, com estàs? Mira, em dic Sergi García, truco de la comissaria dels Mossos de Vic.
2: Hola, ets el de Flashback.
1: Perdoni?
2: Que ets el de Flashback.
1: No l'entenc. Era per trucar-li sobre un incident amb el tema d'una bicicleta robada.
2: Ja. Sí, bueno, ja la tenim, eh? Gràcies.
1: No, perdona, però és que precisament per això vull parlar amb tu. Escolta, perdona, no sé els motius pels quals... Me cago en la puta.
3: A veure, Míriam, si ho dius, digues Flash FM, saps? Clar. No t'equivoquis de ràdio.
1: Clar, però per què?
3: Que som líders.
1: Déu-n'hi-do. Però què ha passat?
3: Aquesta senyora... De què va, aquesta senyora?
1: Què creus, que té Android o que ha reconegut?
3: Té Android i és tonta.

0: 12, aquí Polo.
1: Este contestador no ha sido activado.
2: ¡No!
3: Perdó. Fem una última intentada?
2: La última, va.
3: Uah, a veure si podem remuntar-la. Jo ho veig molt difícil.
2: Molt
3: intentaré,
2: difícil.
3: Intentaré jugar les
2: però
3: cartes.
2: Jo la vull renyar perquè ha dit flashback i això és flash FM, saps?
3: Això
2: jo vull renyar-la per això, saps?
3: Això, evidentment.
2: La broma ja me la suda. Vale. No l'agafarà, eh?
3: No, sembla que no. Ah, doncs res, el Garete.
2: M'agradaria recordar a l'audiència que esteu escoltant Flash FM, eh?
3: Sí, exacte.
2: Que després, saps, passen coses.
3: Després es confonen.
2: Clar.
3: I no volem això.
2: Això és Flash FM. Quina ràdio és?
3: Flash FM.
2: Bé.
3: Tu ràdio.
2: Hola, bona tarda.
4: Hola, bones.
2: Com et dius?
4: Nerea.
2: Nerea, quina ràdio escoltes?
4: Flash FM.
2: Ah, vale.
3: Gràcies, Nerea, perquè hi ha gent que es confon. Ja estem fins al rabo.
2: Ja n'hi ha prou!
4: És que com es poden confondre si és la millor ràdio, home?
2: Bé!
3: Ara!
2: Molt bé, la Nerea.
3: Avui ens n'emportem de copes. Bé.
2: Nerea, des d'on ens truques, carinyo?
4: Des de Badalona.
2: De Badalona.
3: El millor lloc del món.
2: Molt bé, Nerea.
4: Home, i tant.
2: Quina és la millor platja de Catalunya, Nerea?
4: Sant Feliu de Guíxols.
2: Sant Feliu... La del poble?
4: Bueno, la del Rosamar.
3: Rosamar?
4: La Canyet.
2: Ah, la Canyet, es diu.
3: La Canyet,
4: sí,
3: platja.
4: Sí, està a prop.
2: Ah, vale.
4: I és mola perquè la coneguis.
3: I mola que flipes o no? O tens un xiringuito allà i estàs fent promoció?
4: No, mola que flipes. Jo només vaig amb el pàdel surf.
3: Ah, Cala Canyet, aquí està.
2: Ah, Cala Canyet, ara sí, vale.
3: Sí que és maca, sí que és maca.
2: De Sant Feliu de Guíxols.
3: Sí, em recorda una mica platja eivissenca, eh? Molta pedra, està guapa, eh?
4: També, és molt bonica.
2: Mm-hmm.
3: Oye, molt bé, aquestes platges que ens recomaneu, cabrons,
2: no, jo estic flipant avui, de veritat, eh? Gràcies, Cari. I amb qui vas allà?
4: Amb la meva parella.
2: Ah, sí?
3: És nudista o no?
4: Home.
3: O us tapeu les vergonyes?
4: Eh?
3: És nudista a la platja o us tapeu les vergonyes?
2: Les vergonyes.
4: Mitat, mitat. Hi ha de les dues.
2: Ah, sí? Hi ha gent que va...
4: Hi ha gent que va amb tot l'aire.
2: Ah, i tu com ho fas?
4: Jo, a meitat. Jo els pits a l'aire.
3: Ah, vale, tu fas tobles.
2: Ah, bueno,
3: clar, és que té dues parts. Té la Cala Canyet i l'altra que és la Cala Cunyet, que és la nudista.
4: Exacte.
2: Molt bé, quina gràcia. A veure, també t'haig de dir que fer tobles no és el mateix. Vull dir, és més xil.
4: No, és més normal.
2: És un altre nivell. Però hòstia, la platja està molt guapa, eh?
3: Sí, sí, haurem d'anar a Senfe.
2: Per favor, molt bé. Molt bé, doncs ja ens apuntem una platja més per les nostres vacances, vale?
4: Molt bé, perfecte.
2: Ens trobaràs a faltar quan anem de vacances?
4: Moltíssim.
2: Oh,
3: clar. Doncs moltes gràcies, estimada, per tot, i espero que ens trobem a la platja. A la no nudista, eh? A la de les vergonyes.
2: Sí. De moment sense nudisme.
3: De moment chill.
2: De moment. Gràcies, guapa.
3: Vinga, xavala.
4: Perfecte.
2: Adéu. Tinc un dubte. La gent que va a les platges nudistes s'ha de depilar tot, no?
3: No, home, no.
2: O no fa falta?
3: Home, jo crec que no. De fet, és molt més naturista anar amb tot el pèl, no?
2: Clar, si vas a hippie naturista, com més pèl, millor.
3: Molt millor.

0: Ei, perdona, perdona.
1: Tranquil, Raül.
0: Estem tornant de la feina, un dia xungo, eh?
2: Què t'ha passat, Raül, tio?
0: Que no hem parat de treballar, eh? Portem 12 hores corrent.
2: Però què treballes?
1: A què te dediques, això?
0: Som ferrers.
2: És ferrer, molt bé.
1: Hòstia, déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
2: Molt bé.
0: Bueno, jo la platja que vaig, la platja del Serra.
2: Del Serra?
1: Vale,
0: el ferrer. Sí, la que arrossega els collons pel terra.
1: Ah! Que hijo de puta.
3: Aquesta ens l'has colat, cabrón. Feia molt que...
0: L'ha colat.
3: Feia molt que un oient no ens la colava.
1: També us diré una cosa, eh? He buscat la platja i existeix. I està,
3: Dios!
1: I està a Eivissa.
0: Oh, ah, ostres, a Eivissa. Bueno, jo soc més de Menorca, que d'Eivissa, però bueno.
1: Vale. La de mis huevos que te ahorcan, no?
0: La platja a la que no heu de vindre és a la de Cunit, que estic ja fins als collons dels pixapins.
1: Pues mira, ara penso anar. A veure, platja
0: bueno,
1: de Cunit.
0: Si vens ja ens podrem fer amb una cervesa.
2: La platja de Cunit està plena de xaves, la platja de Cunit.
0: Sí, també.
1: És enorme, no, la de Cunit?
2: Sí que és gran.
0: Sí, la Cunit és molt gran. Bueno, en teoria són dues platges, però ningú sap quina és quina.
2: Ah, vale, perf. Molt bé.
0: Però estan juntes.
1: Però sembla Dubai, no? Rollo un complex gegant allà amb tota la sorra.
2: Sí que és gran, sí.
0: Sí, està bé.
2: Ja, platja de Cunit i Cunit platja. Perf, sí. Molt bé.
1: Té com unes voltes, no, la orilla?
0: Hi ha una que és la platja del Puig.
2: La platja del Puig, i allà que hi va?
0: Sí.
2: Els pixapins.
0: Que te la fot pel cul i Puig.
3: Clar, per favor, Miquel, para ja.
1: Has d'anar en compte amb aquest home.
3: Para ja.
1: També l'estic buscant, a veure si existeix.
0: I efectivament... Ja sé que no ho sé, si existeix. Ja aquí ja em quedo clavat.
1: Ja està a Santa Maria, vale.
2: Molt bé. Gràcies, bueno, que vagi bé per Cunit.
0: Vinga.
1: Adéu, xaval.
0: Vinga. Gràcies, adéu, una abraçada.
4: Adéu. Estem bojos per escoltar-te. 9-3-5-4-5-6-8-6-8. Flash Urban. Yo la conozco.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: El Lleida Blau és un nom.
2: Ah, sí?
1: De la, sí, de la Mare de Déu del Blau.
3: Ah, mira, hi ha noms de colors, clar, rosa. Rosa, clar,
1: no,
3: clar.
1: Violeta.
3: Violeta. Blanca. Blanca. Blanca. Negra no hi ha, de nom. És veritat, no, però és veritat.
1: És veritat.
3: Es diu molt, però no és un nom. Per què rieu, companys?
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Aquesta es diu Ja pa què.
1: Ja pa què, bro. Ja pa què. Si total, pa què.
0: Pa què.
1: Pa què, bro. És que pa què. No ho entenc.
0: Si ens anem de vacances.
1: Bom, bom, bom, bom. I una setmana.
0: Això, i és per això que avui preguntem quina és la millor platja de Catalunya, perquè d'aquí una setmana ens anem de vacances i volem saber a quines platges hem d'anar aquest estiu, saps?
1: Volem agafar les millors idees, així que, si us plau, sigueu molt creatius i dieu-nos la que més us mola a vosaltres.
0: Vinga, va!
2: 93 545 68 68.
0: Hem començat per Cala Mora, després Cala Pola, després Illa Roja i després Cala Canyet,
1: vale.
0: I la platja de Cunit.
1: Ah, la de Cunit, és veritat, sí. Jo he de dir que d'aquestes, la que menys em mola, la, pel que he vist per fotos, és la de Cunit. L'he vist més normal, no?
0: És com més la de casa.
1: Sí, exacte, allà al costat de tot.
0: Clar. Doncs vinga, va, vota per la teva platja preferida de Catalunya.
2: 93 va, va, va. 545 va. 68 68.
0: Però també, no només heu de votar perquè és maca, sinó també perquè és fàcil arribar, o sí, perquè teniu molts records, o per qualsevol altra cosa, perquè l'aigua us agrada més, pel que sigui, vale?
1: Perquè es pot fer cruising, perquè té un xiringuito de puta mare, qualsevol motiu és vàlid per votar la vostra platja.
0: Vinga, telèfon obert al 935456868 i de seguida farem bromes telefòniques que pots demanar si vols ara mateix a través del WhatsApp de la ràdio.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Que si vols pots demanar una broma telefònica.
1: Exacte, espavila i demana la teva. Així podràs sonar per antena i li podràs prendre el pèl a qualsevol persona que t'estimis o que ho dis.
0: Clar, si te vols compensar d'algú que t'ha fet mal, doncs pues vinga, broma telefònica al canto, saps?
1: Sí, perquè nosaltres també sabem fer molt de mal, o sigui que si us han fotut el cor, tranquils que el fotrem molt més encara.
0: Però heavy, eh?
1: Molt heavy, molt fort.
0: Vinga, telèfon obert.
2: 93 545 68 68.
0: Si a tu ara mateix et fessin triar, has d'anar o a Cala Mora, o a Cala Pola, o a Illa Roja, o a Cala Canyet, o a la platja de Cunit, a quina anaves?
1: Doncs jo crec que, hòstia, la d'Illa Roja, eh?
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, la veritat és que... A veure, he estat ja, també.
0: Sí, és que és això.
1: Però jo crec que Cala Pola és la que més m'ha molat fins
0: ara. Jo també, Cala Pola, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Hola.
3: Hola.
4: Hola.
0: Hola, qui ets?
4: Pues mira, sóc el Josep.
0: És d'on has trucat, Josep?
4: Pues mira, ara mateix vaig direcció a Cardedeu.
0: Molt bé. Baixa'm una miqueta el volum de la ràdio, sisplau.
1: Sí.
0: A veure, quina és la teva platja preferida de Catalunya?
4: Pues mira, jo en principi per mi la de Llavaneres.
0: La platja de Llavaneres.
1: Platja de Llavaneres, allà per Maresme, no?
4: Correcte.
0: Molt a prop.
4: Hi ha molt de xiringuito i està molt bé de pibes, eh?
0: Ah, sí?
1: Home, aquest motiu no l'hem tingut en compte per valorar, però bueno, aquest home va a mirar ties. Molt bé, mare meva, eh?
0: Perf.
1: De veritat. Hòstia, els xiringos són guapos, sí? S'ha de dir que sí.
0: Sí?
1: Estan ben cardats, sí, sí.
0: I, escolta, has lligat mai a la platja de Llavaneres?
4: Sí,
0: ja està
4: molt
0: tot.
4: Jo
0: t'hi
1: heu
4: d'anar
1: d'hora,
4: perquè
1: després
4: per aparcar
1: m'ha anat
4: meva.
0: Ah, vale, vale.
1: Ah, o sigui que és liat per aparcar en hora punta.
4: Sí, i el que són la policia local, vamos, estan allà amb la llibreteta a la mà, tio, està que lo flipes.
1: Bueno, han de treure pasta als ajuntaments, clar.
4: No, ja, no, la pagada d'estiu l'han de treure d'algun lloc, està clar, tio, però...
1: Claro.
0: Clar, a Llavaneres, però bueno. com que és el Maresme, la platja, el tren està al costat de la platja, no?
4: Sí, sí, sí. El bo són els xiringuitos, ja t'ho dic, que posen els DJs i està molt xulo.
0: Mm-hmm. Bueno. Perf. Doncs apuntem la platja de Llavaneres. Moltes gràcies, tio.
1: Merci, xavalí. Pues
4: vinga, companys, a passar-lo bé.
1: Igualment.
0: Molt bé, que tenim una platja més per aquest estiu.
1: La de Yaba Yaba Dumba.
0: Vinga, va, una altra, va.
2: 93 545 68 68.
0: De moment està guanyant el que seria la Costa Brava, eh?
1: Sí, a veure, no és cap sorpresa. Jo més o menys m'imaginava... A veure, queden dues hores de programa, però m'imaginava que és la que seria guanyadora, així que de moment, si vols defensar la Costa Daurada o també qualsevol costa,
0: clar,
1: fins i tot Illes Balears o les Canàries, és a dir, pot ser qualsevol platja, eh?
0: Bueno, si algú de les Balears s'escoltant...
1: Ja, és que hem dit de Catalunya, és
0: clar,
1: veritat,
0: és
1: sí.
0: Això, però bueno.
1: Podem afegir Balears com a molt o què?
0: Va, afegim Balears,
1: que
0: vinga.
1: Que són germans, no?
0: Vale, perf. Doncs vinga, va, la millor platja de Catalunya i també de les Balears.
1: Sí.
0: Vinga.
2: 93 545 68 68.
0: Clar, és que aquí també puc participar jo, doncs, saps?
1: Clar, clar, clar. No, tu no pots, tu ets qui fa la pregunta, no pots participar.
0: Vale,
1: ho sento, xaval.
0: Pues me callo.
1: No, no, no.
0: Pues me callo. Arriba... Dardos.
2: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: Amb la cançó d'Equipo Tu i Jessi Rigués arribem a les 9 en punt. Això sí, me mareo quan te veo.
1: T'has marejat?
0: Una miqueta.
1: Pues deixa l'alcohol, tio.
0: Per favor.
1: Per favor, deixa'l.
0: Són les 9.
1: Bé.
0: És hora de dormir.
1: Adiós.
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.
0: Llardos.
2: És hora de dormir. Yeah. Tu marxa i abraça't.

0: nens i nenes de Catalunya ja no podeu trucar al Flash Urban, però podeu escoltar-los, vale? Vinga.
1: Vinga, niños, adeu. Bueno, adeu no, hola, si ens escolteu, però no ens truqueu, vale?
0: Això, no. Adeu, però no truqueu.
1: Exacte. Mira, bona rima, eh?
0: Bé.
1: Bon jingle.
0: Avui busquem la millor platja de Catalunya. Vamos. Hola, Laura de Tordera, com estàs?
2: Què passa, Cookie?
1: La cabra.
0: Com està la Laura?
2: Vinga, els putos nens a dormir ja!
0: Molt bé!
1: Ara, bé, ajudant-nos.
0: Molt bé! Laura, com estàs, tia?
2: Jodida, però contenta.
0: Molt bé, aquesta és l'actitud.
1: Per què estàs jodida? Què ha passat, Laura?
2: Bueno, pues tinc diverses coses. Porto un any amb una pancreatitis aguda.
0: Dios!
1: Déu-n'hi-do.
2: I foto un mal que flipeu, nen.
0: I quin mal et fa? Què és el que et fa?
2: Uau, això et rebenta per dintre. Això és pitjor que les pedres al ronyó.
0: Per favor.
1: Hòstia, és com si algú et fotés un cop de puny allà als ronyons.
2: Més bèstia, Tomàs, més bèstia.
0: Uau.
1: Joder, Laura, em sap greu.
2: I porto un implant per facilitar els fluids, però s'olvidaron de mi en Can Ruti i estoy caducadíssima.
0: No!
1: Caducadíssima?
0: Què vol dir?
2: Paca!
1: Laura, però espera, explica'ns bé les coses que no ho entenem. Què vol dir que estàs caducada?
2: L'implant està caducat.
1: Ah,
0: I no pots reclamar que t'ho posin un altre?
2: Sí, ara ja m'han fet el preoperatori, però ara ja si em truquen després de l'estiu, de puta mare, que estoy de vacaciones cobrando el 100%.
0: Ah, perf. Vale, per tant, no t'interessa ara que t'arreglin, guapa.
2: Ara me la suda, ara a disfrutar l'estiu.
0: Ah, molt bé.
1: Valla estratega.
0: Clar que sí. I què faràs, què faràs aquest estiu, Laura de Tordera?
2: Bueno, pues rebentar-me amb la taula de pàdel surf.
0: Ah, molt bé. Fer-te més mal del que ja tens, no, carinyo?
1: Home, clar.
2: Que sí, mala hierba nunca muere, no passa res.
0: Això mateix.
1: Hierba la que te tienes que fumar, perquè mare meva, Laura.
2: No, jo us vaig dir l'altre dia que vaig deixar-la fa 3 mesos.
0: Fa 3 mesos que no...
2: No escolteu, perdón.
0: Fa 3 mesos que no et drogues.
2: Correcte.
0: I no tens mono?
2: No.
0: No tens res de mono per la droga?
1: No tens vini?
2: Res.
0: Vale, perf. Molt bé. I què faràs aquest estiu, Laura?
2: Pues això, rebentar-me amb la taula de pàdel...
0: Però on? A quina platja?
2: Nen, jo sóc de Cales, entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols.
1: Mm-hmm. Vale, llavors pilles el cotxe amb la taula de pàdel surf i vas cap allà, no?
2: Correcte.
1: T'emportes el nano o vas sola com una mussola?
2: Bueno, quan puc, vaig sola perquè és mucho más... Mejor, que te voy a decir.
1: Mucho más mejor.
2: Y quan no puc, pues m'emporto el meu Chucky, que té 10 anys.
1: Ah, bueno. Es diu Chucky, com el ninot diabòlic?
0: Dios.
2: Es podria dir Chucky, però no, es diu Joan.
0: Es diu Joan,
2: vale. Nen, és el de l'altre dia, que li dèieu que si sentia Satisfyer per la nit, era el raspall elèctric.
0: Ah, vale, era aquest.
1: Sí.
0: Vale,
2: vosaltres sí que fumeu, no? Perquè no teniu gens de memòria.
0: Per favor, vaya acusació.
1: No fumem.
2: Es gratuito todo, muy gratuito todo.
0: Jo t'haig de dir una cosa, jo no fumo, la veritat.
1: Jo només tabac, bueno, porros no, de veritat, eh?
2: Faràs unes altres coses.
0: Bueno, tu què saps? El popper quan el porto, saps? Clar.
2: Vale.
1: Déu-n'hi-do.
0: Bueno, guapa, doncs quina platja apuntem? Que ens estem enrotllant massa.
2: Doncs, perdoneu, qualsevol cala entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols.
0: Calapola està allà.
1: Vinga, direm Calapola. Vale.
2: O Calabona, o qualsevol d'aquestes.
0: Calabona, cuidao, que és molt bona, Calabona.
1: Està guapa?
0: Sí.
2: Uà, nen, sabeu què em va passar l'altre dia?
0: Dios,
1: què va passar?
2: No, no m'enrotllo, vale?
0: Bueno,
2: intento. Bueno. Em vaig muntar de gratis per tot el Belfort en una Kawasaki 300 de competi.
1: Hala, que guapo, en una moto d'aquestes aquàtica.
2: Moto d'aigua, de competició.
0: Estàs loca,
2: Es va picar amb dos gilipolles que passaven per darrere, ara es piquen 40 quilos per la merda del pàncreas.
1: Hòstia.
2: La moto m'escopia. Jo vaig acabar a 120 fins que els va passar rotllo banderín, nen.
1: Joder, Laura, però una cosa, per tenir el pàncreas rebentat, déu-n'hi-do,
0: Estàs pipa de miracle, tia.
2: Bueno, tio, és que sabeu què passa? Soc cranc. El dijous és el meu cumple, compleixo 45, i per la culta la ginc.
1: Ja, no, té tota la raó.
0: Molt bé, Laura.
2: I tinc molta energia.
1: Genial, Laura.
0: Doncs truca'ns dijous, et felicitem, vale? Vinga, que vagi bé.
2: Vinga, vale. Adéu,
0: Laura, per favor.
3: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: avui que busquem la millor platja de Catalunya, pues posem una de les cançons d'aquest estiu, La Graciosa del Quevedo i Elvis Crespo.
1: Bon temazo, eh? Muy gracioso el tema. Sembla un mico.
2: El chiquillo.
0: Molt bé.
2: Capritxoso.
0: Quina és la millor platja de Catalunya?
3: 93 545 68 68.
0: Va, que volem anar a la platja.
1: Vámonos a la playa, a mí me gusta bailar.
0: Ah, anem a posar cançons de platja, no? Clar.
1: La de Vamos a la playa està guapa, no? Aquesta, sí, no? No sé com es diuen les noies, però bé, mola molt.
0: Sonia... No, no és el...
1: Sonia i Selena, no?
0: No, era l'una.
1: Ah, vale.
0: L'una. Això.
4: Vamos a la playa, a mí me gusta bailar.
1: Váyate mazo.
4: De la siesta. Sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar.
0: Anem a la platja. Quina és la millor platja de Catalunya? Tens el telèfon lliure ara mateix. 935456868.
1: Vámonos.
0: Que estic segur que molta gent ens està trucant tornant a la platja ara mateix, saps?
1: Home, 100%, eh? Aquestes tardecites de Golden Hour, home, no ens enganyeu.
0: Ah, que sí, ah, que sí.
1: Vámonos.
0: Sobre.
3: I
1: atenció, perquè aquí tenim un missatge d'un oient des de Mallorca i diu així: bona nit, soc l'Ivan des de Mallorca. La millor platja per mi és Cala Mesquida a Capdepera, però per Cala Ratjada n'hi ha moltes xules, però amb molta gent com Cala Agulla. Salut, cabretes.
0: Quantes cales ha dit en un moment?
1: No sé, hem dit la millor platja i el cabron ens ha dit 57.
0: Perdona, Cala Mesquida és la polla.
1: Sí, mola molt.
0: Perdó per l'expressió, però molt. Cala Mesquida de Mallorca, déu-n'hi-do, eh?
1: Molt fora de lloc l'expressió, eh?
0: Home, doncs sí.
1: A veure, Cala Mesquida.
0: És que d'aquí dues setmanes estic a Mallorca, saps què vull dir?
1: Bé.
0: Bé. Molt bé, Cala Mesquida, eh?
1: Oye, pues sí que mola, eh? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
0: Per favor. Home, si esteu a la platja, envieu-nos fotos a través del WhatsApp de la ràdio, vale?
1: Vinga,
0: la
1: 699-69-69-69.
0: Hola. Hola.
1: Hola, bona nit.
0: Bona nit.
5: Hola, hola. Hola,
0: hola. Hola, com et dius?
5: Carlos.
0: Carlos, des d'on ens truques?
5: Des de... Bueno, estic tornant a casa.
0: Mm-hmm, vale. Quina és la millor platja?
5: La Marina de
0: Sitges. Hòstia, baixa el volum, tio, que si no, no ens entenem.
1: Sí, per favor. Com es diu la platja?
5: La Marina de Sitges.
0: La Marina de Sitges.
1: De Sitges. Vale. Molt bé.
0: I per què és la millor platja?
5: Pues... Per l'ambient que hi ha.
0: Per l'ambient.
1: Quin ambient?
5: Festa.
0: Ah, és festa. Molt bé.
1: O sigui, t'agrada anar a la nit, sobretot, que hi ha més festa o què?
5: Sí.
0: Molt bé. Quina festa hi ha?
5: Bueno, pues, al bar i tot això.
0: Ah, vale. Per.
1: Ah, super.
0: La platja Marina... Oh, bueno.
1: Sí, tampoc m'ha fascinat massa, però bueno, la festa deu prometre molt. No sabem quin tipus de festa és exactament encara, però promet molt.
0: Molt bé. Perfecte, doncs ho apuntem. Moltes gràcies, tio.
1: Vinga.
0: Que vagi bé.
1: Adéu, xaval.
0: Adéu. Anem a la platja?
1: Vamos. Playa. Playa.
0: Vols demanar una broma telefònica? Va, envia'ns un WhatsApp ara mateix, va.
1: 699-69-69-69. Per cert, us recordem que no podeu trucar al WhatsApp, que heu de trucar al 93545-6868. El WhatsApp és per fer les bromes, hòstia.
0: Clar, tio, la gent no s'entera de res.
1: De debò, eh?
0: De veritat.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: És el Gordo, amb això que es diu Loco Loco.
1: Loco Loco.
0: Tu me tienes loco. Avui busquem la millor platja de Catalunya.
2: Déu-n'hi-do, quantes opcions diferents que tenim. Sí, això ens ho apuntem, després farem foto per nosaltres i anirem a cada platja un dia diferent de l'estiu.
0: Anem a la platja?
2: Hombre.
0: Anem a la platja.
2: Anem a la platja.
0: Jo, Vamos a la platja. Hola, Carla. ¿Cómo estás, Cari?
3: Hola, sí. Bé.
2: Hola, Carla. Menudo fiestón, tía.
0: ¿Estás bé, cariño?
3: Carla,
0: Carla
3: de la platja.
0: ¿Tens novio?
3: No.
0: ¿Vols ser la meva novia?
3: ¿Qué?
0: Que si vols ser la meva novia.
2: ¿Has vist que discreta el Miquel?
0: Ah, va. Sí, sí. Això és un sí o un no?
3: Sí o un no. Tinc 14, com
0: és? Per favor!
2: Bueno.
0: Per favor!
2: Deixaré que la llei parli per si sola. Carla, baixa el volum de la ràdio, porfa.
0: Ai. Per favor!
2: Déu-n'hi-do.
0: Bueno, Carla, quina platja has anat avui, a veure?
3: Avui era de la platja larga de...
0: Ja. La platja larga.
2: Clar, veus, és que no podem fer els xistes. Per sort, ens ha dit no. Que té 14, per tant, no podem fer comentaris.
0: No. I quina és la millor platja de Catalunya, Carla?
3: La platja larga.
2: La llarga és la millor, eh?
3: Sí, sí.
2: A on està exactament?
3: Al Catllà, sí. A Tarragona.
2: Vale. Ojo, la Costa Daurada, eh? Cuidadín Aladín, eh?
0: Bueno, és de les primeres que estan dient de la Costa Daurada, eh?
2: Sí.
0: Molt bé. Perf, doncs anem a la platja llarga. Que vagi bé, tia.
3: Sí, aneu.
2: La llarga sempre és la millor, eh?
0: Sí, és la millor opció.
2: Pues Carla, merci per la teva actitud i per ser tan bona persona, vale? I perdona el Miquel.
0: No, però és que... Ai, de veritat, eh? Hola.
2: Vols veure una cosa llarga?
4: Hola.
0: Hola, bona nit. Hola. Com et dius?
4: Jo seré.
0: Com?
2: Jocely,
0: des d'on es truques, Cari?
4: De Manresa.
2: A Manresa. Oiga, tiene usted un nombre tan bonito como su voz, Jocely.
0: Sí, eh?
4: Gracias.
0: Qué random. Jocely, ¿tú tens novio?
4: Tengo marido.
0: Joder.
2: Oye, marido, ¿cómo has diu?
4: Nacho.
0: El Narso.
2: ¿Narso?
4: Nacho.
0: Ah, Nacho.
2: Ah, vale. ¿Puede aprender usted a hablar, señora? Hombre.
0: A veure si...
4: Si te estoy hablando, claro.
0: A veure si abans de les 11 tinc una nòvia.
2: Està com... Ui, aquest... Ah, ha sigut molt suggerent, no?
0: Sí, eh? Vols ser la meva nòvia?
2: Jocelyn?
4: No.
0: Veus? Ningú vol ser la meva nòvia.
2: No, clar, no sé per què. No entenc el motiu.
0: No sé.
2: No entenc el motiu.
0: Bueno. Bueno, tia, quina és la millor platja de Catalunya, Jocelyn?
4: Begur.
2: Begur, vale.
4: Aigua Blava,
0: molt bé.
2: Bona platja, eh? També és veritat que és d'aquestes que també està a rebentar, eh?
0: Sí.
2: Està a rebentar. Sí, sí.
4: Bueno, depende del dia que vayas, eh?
2: Gràcies, vale.
0: Tu quins dies hi vas, tia?
4: Bueno, a veces el fin de semana o entre semana, está muy bien, eh? Uh-huh. Es totalmente recomendable.
0: Perf.
2: Clar, però tu vas entre setmana, per exemple, des de Manresa?
4: Sí, claro.
0: ¿Ets jubilada o qué?
2: Sí, claro.
4: No. Pero hay que aprovechar.
2: Ah. Ya, aprovechar que no tienes trabajo o que, claro, es que no. la gente
4: sí, claro, el día que tengo fiesta tengo que aprovecharlo, si no.
0: ¿De qué trabajas?
4: Trabajo en un supermercado.
2: Vale. ¿Y quién super es? Parnona.
4: Mercadona.
0: El Mercadona de Manresa.
2: Ojo, no vaya y me regales sí. El hummus. Madre mía.
0: Dios. I què tal el Mercadona de Manresa? El segurata té molta feina o no?
2: Hòstia.
4: Sí, muy bien.
0: El segurata té molta feina a Manresa?
2: Mucha peña roba
0: sí,
2: por ahí
0: sí.
2: O qué?
0: Ah, sí?
4: Muchísima.
0: ¡Yo!
2: Es que se mete el queso añejo por el culo, los ladrones.
0: ¡Por favor!
2: ¿Eh?
0: ¡Toma! Molt bé. Tu que ets la caixera?
4: Más o menos, sí. Voy de todo un poco.
2: ¿Cómo más o menos? ¿Qué pasa? ¿Eres espía o algo? ¿Per què no ens ho dius?
4: No.
0: O ets l'assegurata del Mercadona?
2: Clar, és que potser fan caixa
4: no,
2: i...
4: No, soy una trabajadora más.
0: Ah, vale.
2: No, eres la trabajadora, que no se te olvide eso, ¿vale?
4: Vale.
0: Vale, gràcies, guapa. Com es deia?
2: Jocelyn.
0: Ah, Jocelyn. Adéu, Jocelyn.
2: Sí. Vinga, xavala.
4: Adiós, gràcies.
0: Adéu, les que tu tens,
2: carinyo. A usted.
0: Va, que anem a buscar la millor platja de Catalunya.
5: 93 545 68 68.
2: Ai, saps quina cançó n'hem posat?
0: Quina?
2: Yo te lo hice aquí en la playa, junto al frente de la orilla.
0: La playa.
2: Clar, del Mikey Towers.
0: És un temazo, eh?
2: Està guapo.
0: La playa del Mike Towers.
2: Sí, sí.
0: És aquesta. Hola.
1: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Hola.
1: Em dic Júlia i estem de camí cap a casa, de viatge.
0: Molt bé, Júlia.
2: Fantàstic.
0: On te'n vas, de viatge? On has anat?
1: Bueno, venim de Portugal. Portem tot el dia conduint.
2: Ah, hòstia, heu anat en cotxe a Portugal?
1: Exacte.
2: Vaya mal de cap, Déu meu senyor.
0: Déu-n'hi-do, Júlia.
1: Sí, ja ens queda poquet.
0: Júlia, tens nòvio?
1: Malauradament és qui condueix.
0: No, no, avui no tindré nòvia, eh?
2: Però potser tenen relació oberta.
0: Ah.
1: No. No. Em sembla que no.
2: No és el cas? Bueno.
0: Bueno, per res. Quina és la millor platja de Catalunya?
1: La millor platja de Catalunya és la Banyera de la Russa, que està per Calella de Palafrugell.
2: La Banyera de la Russa?
0: Ai.
1: Sí.
2: No, jo vaig estar l'altre dia a la Banyera de la Russa.
0: Atxem!
1: Epa!
2: Perdó, és que el Miquel està fumant.
0: És que, no.
2: A veure, la Banyera de la Russa.
0: És que hi ha l'aire condicionat molt fort aquí.
2: Sí, ara el baixo una mica, perdona.
0: Baixa cap a baix. A veure, la Banyera de la Russa, es diu la platja.
2: És mi banyera, bienvenido. Bienvenido a mi banyera. Aquí cliente siempre satisfecho.
6: Banyera de la Russa o cara de Masoni, però lo interessant és la història darrere del nom.
0: Però com una platja es diu la Banyera de la Russa?
2: Este, no te rías de mi banyera, eh? Tu no te rías de mi banyera, que aquí cliente sale muy feliz.
6: Perquè està just a sota el Cap Roig de Calella, no? Es fan els concerts, vale? Que allà hi ha el castell de Cap Roig. I tiempo atrás vivia un militar rus amb la seva dona, que era russa, i baixava despullada a banyar-se. Pues ahí està.
0: Però a mi no em surt cap Banyera de la Russa.
2: A mi sí. M'ha sortit un article al Time Out i tot.
0: Ah, sí?
2: Déu-n'hi-do.
6: La pots buscar com a Banyera de la Russa o Cala d'en Masoni.
0: Ah, vale, ja està. Vale, pues sí, és aquesta. Hòstia, és molt guapa la platja, eh?
2: Ah, pensava que deies
6: la russa. Està guai, està guai. I té un túnel que pots passar nedant per dins, que bueno, sí. Està bé, està bé.
2: L'únic que no aneu de matinada perquè diuen que el fantasma de la russa et fa guarrades, eh?
0: Si jo!
6: Sí, està per allà en topless.
2: Heu de vigilar, eh?
0: Potser és el que jo vull, saps?
6: Sí, sí. Bueno.
0: Molt bé, la Banyera de la Russa. Perfecte. Gràcies, que vagi bé, bon viatge.
2: Merci, tios.
1: Gràcies, adéu.
0: Adéu.
5: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: Yo perreo sola.
1: Això es diu Jo perreo sola, és el Bad Bunny. Des del 2020, que sona aquesta cançó a Flash FM, heavy.
2: Jo perreo sola. Per cert, la veu de la tia, saps que no sé qui és? No surt com a un artista, no?
1: No, no ha sortit mai.
2: No se sap qui és, potser és la seva cosina.
1: Ah, potser sí.
2: I va dir, ¿me puede ayudar con esta canción?
1: Jo perreo sola.
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
1: La Carla la tenim a les Terres de l'Ebre. Hola, Carla. Ai, perdó.
4: No, Míriam,
1: perdó.
2: Bueno, Míriam, Carla, s'assemblen molt. Perdona, Míriam.
1: Perdó.
4: Són igualets, eh?
1: Dios. Ai, Míriam, tu tens nòvio?
4: Bueno, sí, però...
1: Dios,
2: però què?
4: Bueno, jo te'l comparteixo.
2: Ah, teniu relació oberta?
4: No trobes nòvia, però pots trobar nòvio.
1: Com?
4: Tu busques nòvia.
1: Sí.
4: Però pots trobar nòvio.
1: Ah. Com que puc trobar nòvio?
2: Tens una mica al costat que està solterinski?
4: Bueno, mamilles.
1: Però jo et vull a tu, Míriam.
2: Dios.
4: Oh, quin halago.
1: No, és veritat.
2: Pues no sopres massa bé, la Míriam. Està no. Com avorrida. Està sosa, sí, Míriam. Sí.
4: Trobes? Bueno, podríem arreglar algo, però m'has de fer una bona proposta.
2: Ui, pensava que m'ha de fer
1: una moda. Què vols que t'arregli, Míriam?
2: Un soparet.
4: No sé. Oh, però ha de ser un bon restaurant, si no, no ho compro,
1: sí, un restaurant que puguis menjar molt bé, Míriam.
2: Clar.
4: No.
2: Un kebab.
1: Acabar-t'ho tot fins al final, Míriam.
2: Jo bé. Joder, Míriam, mare meva.
1: És entre sosa i marrana a la vegada.
2: És que m'estic posant nerviós.
1: Sí, sí.
2: Estic tenint calors ara mateix.
1: Sí, sí. És una combinació una mica rara.
2: Necessito un got d'aigua amb la Míriam.
1: Bueno, Míriam...
4: Però un got de vi.
1: Vaya borratxa.
2: Prou.
1: Quina és la millor platja de Catalunya, Míriam?
4: Òbviament.
1: Quina?
4: Primer, l'illot del Perelló.
1: L'illot del Perelló.
2: Vale, no la coneix ni el Tato.
4: Esta és preciosa. La gent diu que és de la Mella de Mar, però per mi és del Perelló.
2: Ah, perquè et surt del cony, perfecte.
4: No, perquè és així.
2: Platja de l'Illot. Dios! Mira, l'Ametlla. Surt l'Ametlla. A mi no m'enganyes, Míriam.
4: Bueno, que digui el que vulguin. Però,
1: hi ha pique? Hi ha pique o què?
4: Hi ha pique.
1: Dios!
2: Oye, però vaya guapada, eh?
1: És molt guai.
2: Perquè veus? té com una roca que és una mini illa molt guapa.
1: Sí, sí.
4: Però... És que estan sobrevalorades totes les platges que heu dit. A les Terres de l'Ebre tenim les millors platges del món.
1: Wow, per favor! Com t'agrada liar-te amb la gent, eh?
2: Està, literalment, està tirant factos, era Míriam?
1: Sí, sí. A veure, està al costat de l'autopista, també t'ho dic, Això...
4: Bueno, però no se sent, no li treguis valor, per favor.
1: Vale.
2: Bueno, a veure, és la realitat.
4: I el trabucador del Delta és el millor del món, també.
2: A veure, no, això sí. Clar, a mi no em sorprèn que a la Míriam li encanti el trabuco, és normal, sí. Ah.
1: Home, el trabucador del Delta és bastant heavy.
2: És una passada,
4: home.
2: Sí. Es fa llarga com un dia sense pa.
4: Correcte.
1: Ja fa gràcia.
4: Llarga.
2: Dios, Míriam,
1: ets molt marrana, de veritat, tia. Oh... Bueno, guapa, gràcies per trucar-nos.
2: Molta sort a la vida
4: sí,
2: i a l'amor.
1: Adéu, cari.
4: Gràcies. Adéu.
1: Hola, bona nit.
5: Buenas.
1: Hola, com et dius?
5: Nacho.
1: El Nacho.
2: Ah, no. Saps que sabia que diria Nacho? No sé per què.
1: Sí?
2: El meu cap estava dient Nacho.
1: Quina connexió que tens amb els oients,
2: T'ho juro, m'he fet una olla pirolla, ara mateix. Joder.
1: Nacho.
5: ¿Sabes quién soy o no?
2: No, ni puta idea, però no sé por qué, lo he pensado, el nombre, sin más.
5: Soy el marido de la Jocelyn.
1: ¡Dios!
2: ¡Hostias! ¿Has vingut a defensar-la i atacar-nos? Perquè ho entenem, eh?
5: No, se defiende sola.
1: Se siente sola.
2: Se defiende sola.
1: Ah, va.
2: Entre tu i la Jocelyn no parleu bé ningú cap dels dos, eh?
1: Que no. Bueno, molt bé. I quina és la teva platja preferida de Catalunya?
5: A mi me gustan más las de Menorca, pero... Tenéis que...
1: Sí, sí, digas.
2: Está gran.
5: Tenéis que salir de Cataluña e ir a Francia, a Le Côte.
1: ¿A la qué?
2: A Le Côte.
5: La costa francesa,
2: Le Côte. Le Côte francés, ¿no?
5: Ahí está.
2: Molt bé.
1: Vale, perf.
2: No anirem, que ho sàpigues.
1: La veritat és que no.
2: No anirem.
5: ¿Cómo que no?
2: És que, a veure, tenim tot el que tenim aquí a Catalunya. Tu creus que hem d'anar amb francesos?
1: Clar, tio.
2: Per favor.
1: Vaya pal.
5: ¿Cómo?
1: A veure, és veritat.
2: Sí, no.
1: Ara anar a parlar amb un francès, saps?
2: És que...
1: Vaya pal, saps?
2: Mira que
5: no,
2: ja...
5: Pues sí, Escúchame, allí tienen la carta de la comida en catalán igual.
1: A la Catalunya Nord, no, eh?
2: Sí, frontera, sí. Frontera Perpinyán, al costat de la platja, o què?
5: Sí, ahí.
2: Genial, Nacho.
1: I a Menorca, quina és la teva platja preferida de Menorca?
5: Menorca, caram.
2: Què? Aquesta, es pronuncia així en balear. Ah. La de Calacocorots.
1: Molt bé, gràcies.
5: Calamporter.
1: Molt bé.
2: Vale.
1: Molt bé, que vagi bé.
2: Adéu.
5: Vinga, adéu.
1: Molt bé. Quantes platges tenim avui?
2: Sí. Vaya llista de la compra que tenim, eh?
1: Dios.
2: Espero que això no serveixi perquè tothom vagi a invadir les platges, vale? Respecteu, no aneu a matxacar amb 10 col·legues diferents cada cop a cada platja, vale?
1: I deixeu unes espai a nosaltres dos, que tenim vacances.
2: Clar, aquí, exacte.
1: Setmanes.
2: Bé.
1: Vinga, va, tenim temps d'agafar més trucades.
3: 93 545 68 68.
1: Quina és la millor platja de Catalunya?
2: Va, truca'ns ara i ens ho dius.
1: Tinc un missatge que diu això.
0: La millor platja és la de el Delta de l'Ebro. A Poblenou.
1: Poblenou.
0: Espectacular.
2: Perfecte. Doncs mira, un altre oient que ens deia el del Delta de l'Ebre, doncs aquest home ho confirma també.
1: Hola.
6: Hola.
1: Hola, com et dius?
6: Hola, Laura.
1: Des d'on ens truques, Laura?
6: De Girona.
1: De Girona, molt bé.
2: Laura, espera, el Miquel no t'ho ha preguntat encara.
1: Ai, és veritat.
2: Tens nòvio o no?
1: Tens nòvio, Laura?
6: Sí, tinc un noviazo.
1: Avui totes tenen nòvio, però
2: sí,
1: ja.
2: Sí, Déu-n'hi-do, tota l'audiència casada. Però què ha passat? On han quedat los solteros i les solteres?
6: Bueno, són èpoques, no? Però per això li han trobat, la veritat.
1: Ah, sí? I estava el teu nòvio?
6: Uf, a més és mig holandès, el teu pare és holandès.
1: Per favor, molt bé.
2: L'has posat gelós al Miquel?
1: Molt bé, té una bona...
2: experiència cultural europea.
1: No anava a parar de la tranca.
2: Ja.
6: Una bona planta.
1: Té bona planta. I la tranca?
6: També. És molt important.
2: Déu-n'hi-do, com es fumen porros a Amsterdam, eh?
1: Dios!
6: Bueno, ell és d'aquí, eh? Justament, ell és de Sant Antoni de Calonge, que això té a veure amb una de les platges.
1: Ah, vale.
6: Que estan super bé les platges de Sant Antoni de Calonge, la badia, diguéssim, de Palamós. I Cala Cap Roig, Cala del Pi, totes aquelles platges per mi són a prop de Girona i són una passada.
2: Sí, no, són molt maques. Totes aquestes que has dit de Costa Brava són guapíssimes.
6: Sí, correcte.
1: Vale, per tant, tu te'n vas per Calonge o te'n vas per Palamós, sí. I passes el dia.
6: Sí, és que vivim allà, de fet, estem allà tot l'any. És l'hivern, per tant, és una passada l'hivern.
1: Ah. Amb el teu noviet, eh?
6: Sí, allà en si futuro marido, espero.
1: Dios!
2: Déu-n'hi-do.
1: No, encara no t'ho ha demanat.
2: No hi cau rodilla?
6: No, aún no, però espero que me l'espiguis. Espero.
1: Home, com creus que t'ho demanarà? De viatge?
2: Per WhatsApp. Oye, nena, nos casamos.
1: A mi m'ho demana per WhatsApp i el deixo, eh?
2: Home, és que és una declaració d'intencions negatives, que t'ho demanin per WhatsApp.
1: Joder.
6: Sí, no, millor que no per WhatsApp. Aviam, millor que no, l'estimo molt, però millor que no, la veritat.
2: No, clar que no.
1: Quan porteu junts?
6: Que t'ho curri una mica... I al final, és que això no ho sap, ell escolta la ràdio ara perquè portem un any i mig junts, portem poquet,
1: un any i mig, vale.
6: Però bueno. Ell no escolta la ràdio perquè està treballant, ell té un hotel a Sant Antoni de Calonge, justament.
1: Dios, té pasta, té
2: Un moment.
1: Té pasta,
2: Haver començat per aquí, ara ens caus molt bé. Podem anar un dia, una nit gratis a l'hotel o no?
6: Bueno, l'hotel no és meu, jo sóc profe, vull dir, no tinc res a veure amb l'hotel.
2: Però ets profe a l'hotel? A l'hotel ets professora?
6: No. No fer un institut, no té res a veure. Jo tinc una altra feina.
2: Disculpa.
1: I què deies? Que estàs escoltant la ràdio, el teu nòvio?
6: Sí, que no l'escolta. Vull dir, que estava a dir això, que jo ja tinc l'anell seu. Jo vaig comprar l'any passat a Mèxic, l'anell. Però que el tinc guardat...
2: Espera, com l'anell seu?
6: L'anell
2: seu?
6: Quan ell m'ho demani... Sí, un anell.
1: Vale. Quan ell t'ho demani...
6: Quan ell m'ho demani, jo li posaré l'anell, perquè jo sempre porto el bolso necessar, la típica que les ties portem de tot.
1: Vale.
6: Doncs tinc un necessar molt petitó, que el porto, fins i tot el bolso petit, perquè tinc un anell de Mèxic, que és molt guapo, d'acero, molt guapo, el tinc preparat per quan m'ho demanin.
1: I quan ella et demani, si et vols casar amb tu, tu trauràs l'anell.
6: Jaque mate, vale. Correcte.
2: Oye, de què has dit que és l'anell aquest?
6: És que fa un any que no el veig, quasi, perquè el tinc a dintre un necessari guardat amb una... ben guardat.
1: Ah, tu sempre portes l'anell a sobre per si de casa arriba el dia de que el teu nòvio et demana per casar-te.
6: Claro, al necessaire, correcto, sí.
2: Vale.
1: Uau.
2: Anell de Geo. Vale, lo que, una pregunta, perdona la meva incultura o el que sigui, però jo tenia, jo pensava que la, es feia un rellotge, no? Que el tio donava l'anell i la tia li feia un rellotge normalment.
1: Com? El què?
2: Ella, ell diu que quan ell li doni el rellotge, ella li dona, ai, l'anell, ella li donarà un anell. Però normalment, quan el tio et dona un anell, la tia li dona un rellotge a l'home, crec.
6: Ah, pues, vale, pues ja el compraré també.
2: No, no, no, no.
1: M'acabo d'enterar.

0: coneix a un Sergi de Calonge que sigui... com has dit? De quin país és el teu nòvio?
1: Holanda.
0: D'holandès?
2: He hecho muchas pistas de ella, o sea que, bueno...
0: Com?
1: Vigila, que s'enterarà.
0: Que li digui que la seva dona l'està esperant.
3: Tomba.
1: Ara, que inque rodilla.
2: Eso.
1: I que li espera una Neida tornada molt guapo mexicà de Geo.
0: Bueno, que no li digui tanta informació, almenys, saps? Molt bé.
2: Ja no.
0: Molt bé.
2: Nois, moltes gràcies, sou collonuts, de veritat, m'agradeu molt.
1: No,
2: moltes gràcies.
1: Ai, calma.
0: Un petó guapa, que vagi bé.
1: Adéu.
2: Un petonet, gràcies.
4: Adéu. Estem bojos per escoltar-te. 9-3-5-4-5-6-8-6-8. Flash Urban.

0: Hora per tu, Càntel. De seguida agafem més trucades per escoltar les millors platges de Catalunya. Abans, però, anem a parar les màquines perquè arriba el moment de fer una altra broma telefònica.
1: Vinga, va, recordar-vos que les podeu demanar al 699-69-69-69 i anem a fer una broma telefònica a un amic d'un tio que es diu Hugo. I la víctima és l'Àlex Tresserras García.
0: Dios.
1: Té 22 anys, té un model de moto CB650R, que no tinc ni puta idea de motos, però bueno, aquí surt. Ens ha passat la matrícula i es veu que l'ha comprat de segona mà a un particular. Així que res, anem a fer la nostra màgia i a dir que aquesta moto pertanyia a un narcotraficant. La víctima és de Tordera, un lloc que, al que li tenim molta estima, per cert.
0: Un gran poble. Doncs vinga, va, a veure si ens agafa el telèfon l'Àlex.

0: Déu-n'hi-do.
1: Vinga, Àlex, tio.
0: Àlex. A veure si t'escoltarà el programa, t'imagines? Espero que no.
2: El torno a trucar.
0: Àlex. Sí, hem de provar.
1: Torno a trucar a l'Àlex.
0: Sí, que no pensi que som aquí de Movistar o alguna promo rara.
1: Exacte. Doncs vinga, va, torno a trucar a l'Àlex, a veure si ara amb una segona trucada veu que és algú urgent.
0: Ui, la veu.
1: Doncs vinga, va, tornem a trucar a l'Àlex. Estem marcant. No agafa el telèfon, eh?
0: Potser està al cine. Està en una cita, potser.
1: Potser està fent un kiki.
0: No, no, no.
1: Àlex, tio.
0: La gent ha d'agafar el telèfon, per favor.
1: És que la gent jove no agafa el telèfon, eh?
0: No. Som un desastre, els joves.
1: Ai, bueno, per res. Pues fora!
0: No, no, no!
1: Busquem algú per fer-li la broma de l'hormiguero.
0: Vamos!
1: Si teniu alguna àvia, algun avi, alguna mami, alguna mama que sapigueu que es pot tragar la broma de l'hormiguero, envieu-nos un WhatsApp. Nosaltres posarem l'àudio del Pablo Motos, aquest àudio.
3: Hola, buenas noches. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
1: I a veure si la vostra àvia, el vostre pare, el vostre avi, la vostra mare, s'ho creu, vale?
0: Home, segurament coli, eh?
1: Sí, no?
0: Coca-Coli, home, seguríssim.
1: Si vols que li fem a la teva àvia o algun familiar teu a la broma de l'hormiguero, envia'ns un WhatsApp. Ho has de demanar per WhatsApp.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Dic àvia perquè normalment qui es traga molt bé aquest tipus de broma són les iaies.
0: La veritat és que sí. De fet, aquí ens estan arribant algunes peticions. Diu, a mi madre le cuela fijo. Pots passar el número?
1: Doncs vinga. 699-69-69-69, si és que voleu que li fem la broma de l'hormiguero a la teva mare o a la teva àvia.
0: Vamos.
1: Ara tornem a deixar els telèfons lliures.
4: 93-545-68-68.
1: Ja que l'Àlex no ens ha agafat el telèfon, deixem el telèfon lliure perquè ens diguis quina és la millor platja de Catalunya.
0: Llame ahora.
1: Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Hola, com et dius?
5: Em dic Román.
1: Román, des de no es trucas.
0: Que romàntico.
5: Bueno, estic conduint ara mateix.
1: Molt bé, Román. Quina és la millor platja de Catalunya?
5: Bueno, yo de Cataluña os diría la que está Calella y San Pol.
1: Baixa el volum de la ràdio, sisplau. Sí. Com dius?
5: Sí. Rocagrossa, San Pol.
1: Rocagrossa de San Pol.
0: Rocagrossa de San Pol de Mar. Em sona molt, tio.
5: Sí, correcte, que està al costat de Calella.
1: Dios, jo avui he anat a Sant Pol de Mar a banyar-me.
0: Déu-n'hi-do.
1: Dios, avui he estat a aquesta platja, jo!
0: Ah, sí, era aquesta?
1: Sí!
5: Què
1: dius,
5: company?
1: En quin moment?
0: A la Roca Grossa, i no sabies ni com es deia?
1: No!
0: Per favor!
1: Molt bé.
0: Oi, doncs és molt maca, eh? És molt maca.
5: Però també et dic, la millor que he anat és a Silletes, a Formentera. És una puta locura.
0: Sí, és molt xula.
1: Perf. Doncs molt bé, gràcies, tio.
0: Vinga, xaval.
5: Que vagi bé. Vinga, vosaltres, tio. Adéu. Adéu. Adéu.
1: Quina casualitat, amb la platja que s'ha d'aquest matí, jo.
0: Curiós, eh?
1: Sí. 5 minuts i les 10. Quina és la millor platja de Catalunya?
4: 93-545-68-68.
1: I tenim el WhatsApp per si voleu que li fem la broma de l'hormiguero. Hi ha gent demanant-ho o què?
0: Hi ha molta gent demanant.
1: Sí?
0: Hi ha moltíssima gent demanant.
1: A les 10 en punt farem una.
0: Vinga, de locos.
1: Vale? El WhatsApp, per si voleu demanar la broma.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Vinga, va, algú enredarem, no, avui?
0: Home, si és que només tenim com 17 víctimes, o sigui que segur que funciona.
1: Vale, perfecte. 699-69-69-69.
4: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.

0: Vale.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: El Lleida Blau és un nom.
0: Ah, sí?
2: De la mare de Duder Blau.
3: Ah, mira, hi ha noms de colors, clar, rosa. Rosa, clar,
2: no,
3: clar.
2: Violeta.
3: Blanca. Negra no hi ha, de nom. És veritat, no, però és veritat.
2: És veritat.
3: Es diu molt, però no és un nom. Per què rieu, companys?
1: I a tu, què t'ha passat avui? Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM. Són les 10.

0: Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Les 10 en punt. Nova hora del Flash Urban.
2: Darrera hora de programa. Y ojo lo que se viene, eh?
1: Anem a fer la broma de l'hormiguero.
2: Sí.
1: A un tal Pérez.
2: El Pérez, sí. És un xaval que es veu que aquesta amiga que ens demana que el truquem, es veu que porta tota la vida esperant la trucada de l'hormiguero.
1: Ah, sí?
2: I què millor que gastar-li aquesta puta broma.
1: Per favor. Doncs vinga, anem a dir-li al Pérez que som l'hormiguero i que vol la targeta de l'hormiguero.
3: Em cal la Pérez.
1: Aquí?
3: Carla Pérez.
1: El Pérez.
2: Salutacions, a la Pari.
1: El Pérez. Estem trucant al Pérez.
2: A ver.
1: Marca o no marca, això?
3: Ratoncito.
4: Hola, buenas noches. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
5: La tarjeta del hormiguero.
4: ¿Cómo te llamas?
5: Dani Pérez.
4: ¿De dónde eres?
5: De Manavali.
4: ¿Alguna vez te había tocado dinero?
5: No.
4: No te retires ahora del teléfono porque te van a tomar todos los datos y la tarjeta hormiguero Open Bank con 3.000 euros es para ti. Muchísima suerte.
5: No te creo.
1: Dani.
5: Sí.
1: ¿Estás content?
5: Sí. Que sí.
1: Molt bé, Dani.
2: Fantàstic, Dani.
1: Acabes de guanyar la targeta de l'hormiguero, Dani.
5: Però és veritat o no?
1: Home, sí, necessito les teves dades, Dani.
2: Sí, perdona, som de l'equip d'aquí de l'hormiguero, hem viscut a Catalunya i bueno, coincideix que nosaltres també.
1: I parlem català, saps?
2: Enhorabona, tio.
5: Però això ho estan fent en directe, ara?
1: Sí, estaves en directe a Antena 3,
2: ara mateix. Ara ja t'hem tret d'Antena 3, evidentment, perquè si no estaria tothom escoltant català, aquí, al País Basc, de sobte. Bueno, escolta, necessitarem un parell de dades teves.
5: Jo ho he de confirmar, això és que no acabo de creure.
1: Bueno, posa la tele i veuràs que s'està fent l'hormiguero ara mateix.
2: Encara estem parlant de tu, eh? El Pablo i la resta?
5: Quin canal?
1: El Trancas i el Barranca s'estan parlant de tu ara mateix, Dani.
2: Sí.
1: Mira el riure. Dani!
2: Dani, tio.
1: Que estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM. Què és una broma?
2: Uau!
1: Dios, Dani, no t'enfadis.
2: La cabra.
1: S'ha enfadat el Dani.
2: Estàs al formiguer.
1: Qui demanava la broma al Dani?
2: Una pava. A veure, t'ho dic ara. Aquí està. Una tal Bertita. Suposo que es diu Berta.
1: Dios.
2: Es deu estar hartant ara mateix. És sí, que però... tenia il·lusió, eh?
1: Però s'ha enfadat de veritat el Dani, eh?
2: Sí, sí, li estic posant. Està plorant.
1: Dani Pérez.
3: Carla Pérez.
1: Dani Pérez. Va, Dani, tio. No ens agafarà el telèfon, eh?
2: Sembla que no. I el Pablo Motos sembla un ninot, eh?
1: Sí, què? Que flipes.
2: Està superraro.
1: Bueno, pues res, el Dani no ens agafa el telèfon.
2: A veure, clar, jo he de dir que si és un perfil de tio que porta tota la vida esperant aquesta trucada i de sobte veu que som dos gilipolles que ens riem d'ell, jo també estaria cabrejat.
1: Sí, sí. Bueno, però en tenim una altra.
2: Bé!
1: L'Aroa.
2: Vale.
1: Que és l'Aroa. Vol que li fem a la seva mare.
2: Exacte. L'Aroa Tejero. La seva mare diu que és molt víctima d'aquestes coses i així es fa un riures de camí a casa que acaba de sortir de la feina.
1: Vale. L'únic que l'Aroa no ens ha dit com es diu la seva mare, però bueno, és igual.
2: Clar, com directament parla el Pablo Motos.
1: Clar, bueno.
2: De fet, ho pregunta el Pablo Motos, diu, sí. ¿Cómo te llamas?
1: Sí, sí que ho diu, sí.
2: Clar.
1: Doncs vinga, anem a trucar a la mare de l'Aroa.
6: Sí.
4: Hola, buenas noches. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
6: ¿Y tú sabes lo que quiero yo? Hola.
4: Hola, buenas noches. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
6: ¿Y tú sabes lo que quiero yo?
4: Hola, buenas noches. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
3: Merda.
1: ¡No!
3: A ver.
1: No sale a culate, ¿eh?
3: Aroa, tanto que fardabas de madre hormiguera, sí. I no, ni a trancas ni a barrancas,
1: ¿eh? No, s'ho ha cregut més al Dani Pérez.
3: Tenim una altra mare que es diu Rosario.
1: Molt bé, la Rosario.
3: Fa molta gràcia. I molt és la mare bé, del Lolo, a més.
1: Molt bé, el Lolo. El Lolo i la Rosario, és que clar.
3: Vaya quadra, ¿eh?
1: Por favor.
3: Ni en tus mejores novelas. doncs vinga, de camí a la trucada amb la Rosario. Ja sabeu, la dinàmica és que parla el Pablo Motos amb unes gravacions que tenim i a veure si li cola aquesta senyoreta. Bueno, senyora, ja té una edat.

0: No, no agafa el telèfon.
1: Està muerta, Rosario. Ui. No.
2: Si us para la música.
3: Le atiende el contestador.
0: No! No, ha patat el telèfon la Rosario.
1: Fem una segona oportunitat amb la Rosi. És que no, només pel nom val la pena.
0: Amb la Rosario i el Lolo.
1: Amb la Flores. Hòstia, no ho havia pensat mai. Rosario Flores són dos noms, o sigui, nom i cognom que té a veure amb això, amb flors, no? Perquè un el Rosario Roser és de...
0: I una flor.
1: Que fuerte.
0: Dios.
1: Mai ho havia pensat.
0: Vinga, va, tornem a trucar. A la Rosario. Vinga, Rosario. No marca, el tal. La Rosario ens té com bloquejats.
1: Com tothom, normal.
3: Le atiende el contestador, Vodafone.
1: No. Ara sí que ens ha bloquejat directament, eh?
0: Sí, literal.
1: Sí que bueno,
0: bueno, ja hem fet la prova de l'Hormiguero. Com a mínim ha colat amb una persona. Molt bé, orgullosos.
1: Sí, i s'ha enfadat. Molt bé, orgullosos.
0: També. Com ens agrada que la gent s'empadi a nosaltres, eh?
1: Bueno, és el nostre pa de cada dia.
0: Molt bé.
4: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.
5: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Tini, dos amantes. Corazón de melón.
1: Dios, els melons m'encantaven, bro, les xutxes. Què passa?
0: El que t'agradaven?
1: Els melons, les xutxes, els xiclets de meló. Mira, per un xiste que no faig guarro a propòsit, i m'ho fas tu, mare meva.
0: Pa! Pa! No, Tomàs, li agradaven els melons. Per favor!
1: Venga.
0: Va, anem a obrir les línies. Quina és la millor platja de Catalunya? 935456868.
1: Vinga, va, truques i ens dius per què és la millor platja i on està ubicada. Això és important. Si no, el Miquel i jo no podrem anar de visita mentre estiguem de vacances.
0: Clar. Hem començat per Cala Mora.
1: Gràcies. Després... Què més?
0: Cala Pola.
1: Vale.
0: Illa Roja. Cala Canyut. La platja de Cunit. Llavaneres. La Cala Bona. Cala Mesquida, això és de Mallorca. A Sitges, a Platja Llarga,
1: vale.
0: La Banyera de la Russa.
1: Gràcies, també, per esto. Hòstia, t'has fixat una cosa, que tenim una Cala Mora i una Cala Mesquita? Sí, sí. És curiós, eh? Per no parlar de la Banyera de la Russa. Imagina't.
0: Per favor, va, que truqui algú, sisplau.
2: 93-545-68-68.
0: Quina és la millor platja de Catalunya? Però no fa falta que sigui físicament maca, sinó també perquè, no sé, perquè us porta records, o pel que sigui.
1: Sí, o perquè hi ha un restaurant que fan uns xipirones de l'hòstia i diu, hòstia, és que jo no me mogo d'aquí. Qualsevol cosa és més que benvinguda.
0: O perquè és fàcil d'arribar.
1: Exacte.
0: A vegades hi ha platges que per arribar sembla que hi...
1: Que has de fer una excursió heavy, eh?
0: Que flipes.
1: Bueno, la d'Illa Roja, la nudista, és xungo arribar, eh?
0: També.
1: Per la roca aquella, sí, sí. Cuidao, fa por.
0: Ai, bueno,
1: no, no!
0: M'han penjat!
1: Parat!
0: Per què ens pengen?
1: Prou.
0: Per què ens pengen?
1: Com un fuet!
0: Dios!
1: Bueno, ara menjaria fuet.
0: Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Com et dius, Cari?
3: Ainhoa.
0: Ainhoa, tens nòvio?
3: Sí.
0: No.
1: Joder.
3: Hasta aquí al
0: meu costat. Vaya pinga de nòvio.
1: Si el Miquel avui està en una missió i és trobar nòvia, abans que acabi el programa.
0: Però estem molt malament.
3: Ah, bueno, pues yo sí. Estoy presentando alguna amiga.
1: Ah, sí? Tens amigues pel Miquel?
3: Clar.
1: Mira, Miquel, et posaràs les botes, ja, al final.
0: Dios.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que bé. Ainhoa, des d'on ens truques?
3: Des de Roda de Barà.
0: Roda de Barà. Ui, és molt lluny, del meu poble, Roda de Barà.
1: Complicau.
0: Sí.
3: Bueno, de vacances.
0: Ah, estàs a vacances, a Roda de Barà. Perd.
3: No, no, jo no, vinc a Roda de Barà, però que tu pots vindre a vacances.
1: Clar, que t'hi pots passar com per trobar l'amor d'estiu, saps?
0: Vaja part.
3: Exacte.
1: Ja, veure, Roda de Barà.
0: Amb tots els respectes, no aniria a passar les vacances de Roda de Barà.
1: Roda de Barà, clar.
3: Oye. Com que no?
1: A veure, és que clar, Roda de Barà... Mira que és divertit dir el nom, Roda de Barà. Però si no fos per això, no valdria ni pel brou.
0: Ah, bueno, està molt a prop de la platja, eh? Parlem-ne.
3: Clar, per això trucava.
0: Ah,
1: vale.
0: Al costat de Torredembarra.
3: No, Torredembarra, bueno. Mal, caca.
0: Dios, ja pique.
1: Dios, teniu aquí... Sí, ja moguda entre els dos pobles.
3: Sí, sí, n'hi ha.
1: Mira, et diré una cosa. Roda de Barà guanya molt de nit, eh? Pel que estic veient a les fotos.
0: A veure...
3: El Roc de Sant Gaietà és molt bonic.
0: Ah,
1: és el Cadaqués de Tarragona, una mica, no? Roda de Barà.
3: El què?
1: Que és una mica el Cadaqués de Tarragona, dic, perquè de nit té un paisatge així una, sí, mica semblant.
0: No? El Port Romà és xulo.
3: Sí, és molt bonic.
1: El Port Romà?
0: El Port Romà.
1: Ah, el Port Romà. Vale. Vale.
0: Com està aquí el poble, Tomàs?
1: Roda de Barà. M'has de canviar la Roda de Barà del cotxe.
0: No, que amb tot el respecte s'ha rodat de parar, eh?
1: Sí, no, clar, clar.
0: Que és molt maco.
3: Sí, sí.
1: Tot i això és divertit dir el nom, però mai serà tan divertit com Besalú.
0: Clar.
1: Saps o no? Besalú.
0: Però una pregunta, Ainhoa. Tu com a habitant de Roda de Barà, com es diu un habitant de Roda de Barà?
1: Rodabarenc.
3: Rodenc.
1: Sí, una polla. En sèrio? Rodenc.
3: Que sí.
1: I si hi ha una altra roda per Catalunya, rotllo Roda de Ramà?
3: Pues que es busquen la vida, ells.
0: Dios!
3: Nosaltres Rodencs.
1: Sou els Rodencs?
0: Vinga. Clar, hi ha Roda de Ter.
1: Clar, exacte. Com es diu? Antarencs? No?
3: Antarencs, suposo.
1: Jo crec que sou rodabarencs, eh?
0: Rodabarencs.
1: Clar.
3: No, no.
1: Però
3: no.
1: Rodabarencs és molt... Has de fer molt esforç. Rodabarencs.
0: Sóc rodabarenca.
1: Clar, a veure... Roda de Barà.
3: Rodencs i rodenca.
0: Ah, vale, això t'ho dius. Vale, perf. Molt bé, gràcies per tot.
1: Rodanens. Rodanense.
3: T'espero, Miguel. Castellà.
0: Com? Què has dit?
3: Us espero.
0: Ah, però ens vols amb roba o sense roba?
1: Sense roba de Barà.
0: Adéu, Ainhoa.
1: Vinga.
3: Adéu.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: Town.
1: Andorra 93.8
2: Flash FM.
3: Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: El BL i la Shakira, tots dos, amb això que es diu Algo Tú.
1: Temazo, eh?
0: Vamos.
1: Temazo.
0: Vamos que nos vamos. A veure, sincerament, la Shakira té cançons millors, eh?
1: Vaya peste.
0: Dios!
1: Mare meva.
0: Per favor.
1: El Dai Dai li perdonem perquè ens ha estat agradant més a poc a poc. Però és que això no s'agafa ni amb pinces.
0: La Shakira té cançons millors,
1: sí,
0: saps?
1: A veure, sí, sí.
0: Anem a fer repàs de cançons de la Shakira.
1: Sí.
0: Cançons xules, bones, de la Shakira. Com, per exemple, això és un temazo.
1: Jo crec que aquesta és la cabra, no, realment?
0: Això és...
1: Està aquesta o el Waka Waka. Jo crec que aquesta, eh? No fighting.
0: Shakira, Shakira. Really like sí, clar. I després traient això, Algo Tú, saps?
1: També et dic que aquesta cançó, sense el rapero, no seria el mateix.
0: Ja, ja,
1: fa,
0: ja.
1: Fa molt aquesta veu del negre, mola molt.
0: I això?
1: Chantaje amb Maluma, no?
0: Això és un temazo.
1: Molt bona.
0: Per favor, vaya temazo.
1: Curiosament, les millors comença primer el tio cantant, eh?
0: Dios!
1: A veure si hi ha alguna...
0: Bueno, hi ha la tortura.
1: La tortura. Que comença Alejandro Sanz cantant.
0: Dios!
1: Déu-n'hi-do!
0: Només hi ha homes.
1: Dios, l'èxit de Shakira ha dependido de hombres. Ah, de mazo.
0: Clar, és que... I després ara treu això, que es diu... com es deia? Algo Tú.
1: Algo Tú. És que ni el títol mola. Aquesta, whenever, whenever, no? Sí. Aquesta, mola, mola.
0: Aquesta canta sola.
1: És en solitari.
0: Sense homes.
1: Aquí, veus? Ja feia de loba, abans.
0: Bueno, també la cançó Una loba en el armario.
1: Loba, es diu loba.
0: Ah, vale.
1: Ah, boníssima, boníssima.
0: També té la de, amb la Rihanna.
1: M'encanta.
0: Aquesta, està bé.

0: Clar, aquesta cançó també estava bastant guai.
1: Quina?
0: Aquesta, la...
1: Ah, amb la Rihanna. Sí, clar. Sí, no, és un temazo. Bona veu, la Rihanna també.
0: I no pot ser que arriba el 2026 i fa això.
1: Clar, he cagat diarrees més guapes que això. És veritat, Espero que no estigui escoltant els seus fills, que són... Bueno, clar, ara estan al Mundial, segur, no?
0: No, aquests estan por ahí. No?
1: Sí, sí.
0: Aquests estan por ahí.
1: Menos con el padre, con todos.
0: Clar, exacte. Hola, bona nit. Ah, ens ha penjat.
1: Déu meu,
0: senyor. Potser era la Shakira.
1: La Shakira. Usted, parla con ustedes.
0: Va, quina és la millor platja de Catalunya?
2: 93-545-68-68.
0: Ha perdut, la Shakira sincerament ha perdut.
1: Oye, la bicicleta saps? També molt guapa.
0: Dios, la bicicleta.
1: Vaya momento, bicicleta. La bicicleta tinc un record molt guai perquè és de les primeres cançons que començaven a lligar a nosaltres, no? Jo crec que teníem aquí uns 19 o 20 anys.
0: Començàvem a sortir de festa.
1: Sí, sí, sí.
0: Dios, a fer
1: coses de grans,
0: Canta un home i comença l'home.
1: Carlos Vives, no?
0: Sí.
1: Déu meu, senyor.
0: Hola, bona nit.
3: Hola, bona noche.
0: Com et dius?
3: Sergio.
0: Sergio, des d'on ens truques?
3: De Sabadell.
0: Molt bé, Sergio.
1: Què tal la playa de Sabadell? És bonita?
3: Sí, sí, sí.
0: Quina és la teva platja preferida?
3: Pues mira, a Sabadell solo le falta playa, para ser la mejor ciudad que hay en España.
0: Ah, sí? ¿Tú creus?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, si tú,
3: hombre.
0: Si tú dius.
1: A ver, lo más bonito de Sabadell es que han pujat a segona, tío.
0: Ah,
1: el Sabadell.
3: Ah, hombre. Crec que menos.
1: Enhorabona,
0: molt bé.
3: Gràcies, hombre.
0: I quina és la millor platja de Catalunya?
3: Blanes està molt bé, la de Blanes.
1: Blanes.
0: Vale. Sí. Clar, si tu ho dius...
1: El Miquel m'està fent així amb el dit, no, com que sigui correcte, Blanes.
3: Sí, está preguntando, Blanes está muy bien. Aparte, tiene feria por ahí cerca. Muy chula, muy chula.
0: Ah, son las iris.
1: Tú quieres la feria ahí en plan al puesto gitano a vender drogas, ¿eh?
0: Claro, seguro que tú vols es
3: eso. Pues a ver, eso pues lo que se puede de nuevo, pero...
0: ¿Veus?
1: Yo, pero tú tens més carrer que yo que sé, que Tony Montana. Ojo, la fira de Blanes mola.
0: ¿Ah, sí?
1: Ah, sí, sí, sí, es muy gran, bro.
3: Claro, pues te lo estoy diciendo,
1: home,
3: está muy bien.
1: Home, per ser fira de poble está bé. Ja. Sí, és el portaventura dels jonquis, una mica.
3: Te puedes sacar buenos dineros.
0: Sí, clar.
1: Què fas tu allà?
0: Vas a robar.
3: Bueno, no, hombre, eso no.
0: Home, sacar...
3: eso nunca.
0: Home,
3: eso
0: si
3: nunca.
0: Dius a sacar buenos dineros,
1: sí.
3: Bueno, a vender a lo mejor alguna cosita.
0: ¿Y qué vens? Y... ¿Qué vens? ¿Droga?
1: ¿Qué vendes ahí? ¿Churros?
3: Bueno, puede ser. Eso no se puede decir por aquí por la radio.
1: Es, por favor. Es molt gitano dir-ho de los dineros,
0: Bueno, es que las ferias son molt gitanas,
1: Son molt, sí, sí. ¡Patito, patito! Patito con
3: mira
1: coquita.
3: Como, bueno, da igual, da igual. Sí, está bien.
0: Muy bien. Gracias.
1: Gitano.
0: Mira, la loba.
1: Molt bona.
0: És que he trobat una altra de la Shakira que et fliparà.
1: A veure. Sí. La Dios. Intuïció, no? Les de la intuïció.
0: Dios.
1: Però estàs posant en anglès o en castellà?
0: No sé, me surt aquí.
1: I com es diu el títol?
0: Les de la intuïció.
1: Ah, pues serà en castellà aquesta.
0: Bueno, no sé.
1: És que té les versions angleses.
0: No canta. No preguntes
1: más por mí. És una mica Miguel Bosé, no? Aquesta cançó.
0: Sí.
1: Però versió en Shaki. Des del
2: moment 93-545-68-68.
0: Creieu que la Shakira ha perdut, sí o no? Va, anem a preguntar. Musicalment parlant, Parlem,
1: no,
0: parlem, no, de la clar, música, clar, parlem de la música.
1: No, perquè he de dir que físicament es conserva igual que fa 20 anys, la tia,
0: Sí, sí.
1: Hem de dir que està molt en forma.
0: Sí, sí, sí.
1: A nivell musical, clar, jo crec que ja va marcar un abans i un després amb la música i ara està molt bé que es mantingui amb la fama i que faci lo dels mundials, però clar, no és el mateix, no?
0: Home. Dios, vaya tema.
1: Sí, sí.
0: Vinga, si vols, opina sobre la música de la Shakira, truca'ns.
1: Per cert, això sortia un anunci de Seat, te'n recordes o no?
0: Sí.
1: O de cotxes, sí, sí, sí.
0: No me'n recordo.
1: Adentro, Era molt explícita la Shakira.
0: Bueno, veig que ningú vol opinar sobre la Shakira,
1: Potser és que els hi agrada a tothom, no? Li agrada a tothom, la Shakira.
0: Dios, potser sí.
1: Ah, mira.
0: Hola.
3: Hola, bona, ja opino jo sobre la Shakira.
0: Perf, com et dius?
1: Cuidado el que dices,
3: Sergio, Sergio.
0: Sergio, baixa el volum de la ràdio, sisplau.
3: Pues si no está puesta.
0: Pues s'acoblava.
1: Bueno. Què opines tu de Shakira, tio?
3: Hace muchos años ya que perdió mucho.
0: Por favor.
3: Sigue estando ahí, pero hace muchos años que ya no es lo mismo, vamos a ver. Lo realista.
1: Ya, y lo de
0: hasta para
3: ahora,
0: musicalmente.
3: Ahora se tiene que hacer colabo con otros cantantes porque si no casi que no la escuchan ni Cristo.
1: Mira, aquí no li trec la raó perquè és veritat que en solitari la Shakira fa molt que no treu res així soltera. L'últim que va ser així famosillo, que era una peste, de cançó.
0: Sí, que la veritat és que sí.
3: Sí,
0: eso. Clar, és que compares...
3: La que sorprendió un poco fue la que cuando lo dejó con el Piqué, que estuvo un poco despechada, hizo un par de canciones, pero ya está.
0: Ja està. Però te van agradar aquelles cançons o creus que sobraven?
3: Bueno, a mí me gustaron un poco. Para lo que venía haciendo, la que más me gustó fue la de TQM con no sé quién, con la Karol G, creo, esa no estuvo mal.
1: TQG, ¿no? Te quedó grande.
3: Eso, TQG.
0: També et dic una cosa, que compares TQG amb això que es diu Ciega Sordomuda.
3: Jo
0: me quedo amb aquesta.
1: Hòstia.
0: Anda que no té anys la cançó. Dios, anda que no té anys la cançó.
1: Més anys que la iaia de veu.
0: Per favor.
3: Això té més anys que la humedat.
0: No, tampoc ens passem, cari. Aquesta cançó no l'heu sentit mai?
1: No.
3: Jo no, jo no sé qual és.
1: És nuevo, pa mi és nuevo.
3: No sé qual és.
0: Por favor.
1: No sé qual és.
0: Bueno, gràcies, Sergio.
3: Bueno.
1: Adéu, Sergi.
3: Hola, sí.
0: Adéu, Sergio.
3: Nos vemos.
0: Adéu, mago. Fins aquí la Shakira.
1: Bueno, parlant de Shakira, que li agrada molt la platja, nosaltres busquem la millor platja concretament de Catalunya. Així que seguiu trucant-nos al 935-568-68 i ens ho dieu.
0: Doncs vinga, va, truca'ns ara.
1: Ah.
2: Vamos a la playa.
0: Vamos a la playa.
2: Me gusta follar.
4: 93-545-68-68.
0: Quina és la millor platja de Catalunya? Serà Calamora? Serà Calapola? Serà Illa Roja? Cala Mesquida, la Banyera de la Russa,
1: sí.
0: Blanes, Calabona, Llavaneres, la platja de Cunit, la platja Llarga, a Cala Canyet.
1: Semblen xistes, no, els noms de les platges que ens han dit?
0: La millor platja de Catalunya que la pots votar ara mateix. Ara arriba Manuel Turizo. Por un pendeja no se llora.
4: El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries. Oh, sí.

0: Choque, la Bad Gyal i el Chencho Corleone. Choque.
1: Al principi no impressionava tant el tema, però ara ja està mig himne, una mica.
0: Està rico el tema.
1: Està ricoso.
0: Hola, bona nit. Qui es truca?
2: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
2: Soc David, de Monistrol.
0: El David de Monistrol, molt bé. David, quina és la millor platja de Catalunya, tio?
2: Bueno, per mi sempre us dic que Cala Gelida és una de les millors.
0: Cala Gelida.
1: Cala Gelida. No està Gelida, no, suposo?
2: No.
0: Vale. I com és
2: però
0: que
2: bueno, està... també volia dir una altra coseta, perdona.
0: Ui, què?
2: De la Shakira.
0: Què passa?
2: És que m'encanta la cançó El Jefe.
1: La de Algo Tu?
2: No, El Jefe.
1: Ah,
0: El Jefe.
1: Ah, El Jefe és una ranchera que va fer amb Grupo Frontera, ¿verdad?
2: Me mola mogollón, tio.
0: Ah, sí, aquesta.
1: Aquesta, sí.
2: Aquesta.
1: Va sonar...
0: Ah, va sonar Només Èxits.
1: Sí. És molt Peso Pluma.
0: Sí, vale. És una, home, és una cosa que és diferent.
2: Sí, és una passada i... no sabria què dir-te, tio. És que quan diu que només canta acompanyada ara, tio, és que avui en dia hi ha cantants que és per flipar, eh? Jo he vist un paio amb una illa un mes i pico que deia que era cantant i no li sentia cantar, m'entens? I em sembla penós.
1: Però a qui et refereixes ara?
0: Dios!
2: A l'Omar Montes, directament.
0: Ah, vale, però l'Omar Montes... T'ho compro.
1: Pues fa temazos, l'Omar. Té algunes molt guapes.
3: Tomba.
2: Sí, acompanyat o sol?
1: El què?
2: Acompanyat o sol?
1: Bueno, clar, depèn.
0: Depèn sí, de com, sí. Depèn de què. Però tu no creus que la Shakira, comparant els temes que feia abans amb els temes que fa ara, no ha perdut una mica o està absolutament igual?
2: Jo crec que també és una mica a part els temes. O sigui, té molt a veure els temes, però jo crec que perdre la Shakira, ja et dic... A veure, crec que tothom perd, tots ens fem grans, però, tio, esteu parlant d'una reina, eh?
1: La pregunta és, quants artistes han anat millorant amb la música segons passen els anys? Hi ha molt pocs, eh?
2: Ah, amb això tens raó. Però jo crec que...
0: Daddy Yankee, per exemple, ja no fa els temazos que feia abans.
1: Però Michael Jackson, al seu dia, cada cop feia millor música, pràcticament.
0: Sí.
1: I és dels pocs que ho ha aconseguit. Sí.
2: Bueno, feia millor música, tio, jo em quedo amb el funk i amb el que feia abans, també t'ho he de dir. Però bueno...
1: Aquest home ens està retando.
0: Sí, sí, aquest home està en contra de nosaltres avui, eh?
1: És normal.
2: No, que estigui en contra, senzillament que jo era més de la part antiga del Michael. I el Jackson 5, m'entens? M'agrada música negra i antiga, o sigui que no...
0: T'agradava més els Jackson 5 que Michael Jackson sol?
2: No, home, sol al principi tenia temes impressionants, Billie Jean i coses d'aquestes...
0: Això que t'he posat a fons.
1: Claro.
2: Això és música. I a més són tonteries. Per
1: això,
2: comparar-me això avui en dia amb
1: un
2: Omar Montes, me cago en mi puta vida. Per
0: favor!
1: Dios, aquest home va fort. Déu-n'hi-do.
2: És que no puc comparar, tio. Avui en dia, si no crec que sigui música. En comparació amb abans, No et dic que hi hagi bons cantants i tal, però...
0: Quants anys tens, tio?
2: Jo, 53.
0: 53, però ara tu entens que a una persona amb 20 anys menys que tu, 20, 30 anys menys que tu, li agradi Omar Montes? Ho entens o no ho entens?
2: Ho entenc, hòstia, hasta cert punt. No entenc que no vulguin veure, tio, el que és l'autotuning, el que és cantar la veritat.
1: Però mira, a vosaltres, a la vostra quinta, us encantava, per exemple, Hombres G, i a mi també em mola, però tu, musicalment parlant, la tema vocal era horrible, la veu del d'Hombres G. Saps?
2: Sí, que no et diré que no. Va tindre el seu moment i tal, i de puta mare, però ja et dic que el seu moment, ja està. Però com tu dius, Michael...
0: Em sobta una cosa, tio, com et deies, perdó?
2: David.
0: David, que tu normalment truques...

0: Sí, va, és el que porto el cotxe sempre, eh?
1: Però per la música o per nosaltres? Fes-nos la pilota, va.
0: Les dues coses. La veritat és que sou la puta hòstia.
1: Vale.
0: Sí, us han donat... perdona, que estic parlant, eh? Sí, ja t'ha dit. O sigui, a part de la música, que és bona...
1: Sí.
0: Sí, reconec que com a... El duo que feu i amb la... Perdó, se m'ha anat l'aigua, eh?
1: Pues si ens veiessis follar, fliparies, bro, eh?
0: Bueno, seria l'hòstia. Ah. Seria l'hòstia. És més, no, que la companya té una veu que ja et dic que és la bomba, eh?
2: La Marta, dius? Ah. Per favor.
1: Però déu-n'hi-do, has passat a ser viejo verde en dos minuts.
2: Que sí, eh?
0: Bueno. No, tio, que... A veure, per mi l'edat és un número al DNI, tio.
2: Que sí, però no, jo només et volia dir que... després del que has dit del Michael Jackson i tot això, que escolta Flash FM, i a Flash FM posem Quevedo, Badial i Arcángel.
0: No, i et dic una cosa. Soc molt electrolatino i aquest rotllo aquest em mola molt, eh?
2: Molt bé.
0: I ballo tot el que puc, ¿vale?
1: Sí? Però...
0: Sí, sí. Però una cosa és això, ¿vale? I una altra cosa és, per, com dic jo, no? És comparació amb...
2: Molt bé.
0: Amb música.
2: Molt bé, moltes gràcies per trucar-nos.
1: Hasta aquí la llamada de David, ja, nostre oient de la setmana.
2: Ens estem començant a enrotllar, ja, que ja tenim una edat, eh? Vinga, adeu. Per favor.
1: Molt mono, el David.
2: Com una persiana, eh?
1: Per favor.
2: Hola.
1: Sobre lo de la Marta.
2: Hola. No? No hi ha ningú? Ah, normal, el David tot el rato xerrant. Pues...
1: Sí, ha monopolitzat el programa.
2: Ha marxat la gent, saps? Vinga, quina és la millor platja de Catalunya?
3: 93 545 68 68.
2: És el telèfon del Flash Urban.
1: Ah, encara tenim una estoneta per confirmar-ho.
2: Hola.
4: Hola.
2: Hola, com et dius?
4: Àngel.
2: Àngel.
4: Bona nit, Isella. Àngel, Isella. Bona nit.
2: Hola, Àngel, què tal?
1: Angelito.
4: Bé, bé.
2: Des d'on ens truques?
4: De Tortosa.
2: Molt bé.
1: Baixa la ràdio, Àngel, baixa la ràdio, sisplau.
4: Ja, tio, és que us estic escoltant, nen.
2: No, sí, ja.
4: A veure, estic on falla, ara, avui, saps?
2: Quina és la millor platja de Catalunya, Àngel?
4: Quina millor platja de Catalunya? Ostres, el Delta de l'Ebre en tenim moltes, la veritat.
1: Ah, amigo.
4: Totes. Sí. La gent ve aquí a fer vacances a les platges. Som una mica salvatges, la veritat.
1: No sí, sou salvatges, allà amb el trabucador bueno. I nadant entre tonyines, o què?
4: Sí, bueno, però això ens diuen els de la quinta província, no? Perquè de l'Hospitalet de Cavall estem una mica abandonats.
2: Ah, sí? Tu creus?
1: Abandonats...
4: Jo crec que sí.
2: Però tu et sents de la província de Tarragona o creus que no?
4: Jo soc més català que les vinyes, que les cepes del vino de Catalunya.
2: Vale, però no és la pregunta que t'he fet. Vull dir, no...
4: Dime.
2: Tu et sents de la província de Tarragona o creus que hauria de ser una altra província?
4: Oh, perdona, jo sóc del Delta, jo sóc del Terreno, del Baix Ebre, del Montsià.
2: Dios.
1: Per tant, no et consideres tarragoní, no?
4: La veritat, de l'Hospitalet de l'Infant per amunt, doncs és que no sé, saps?
1: Vale, doncs
4: tenia una ment abandonat, la veritat.
2: Bueno, nosaltres no. Parla dels polítics, cabrón.
4: Però ja està clar, ja m'has entès, senyor.
1: Sí que entenc aquesta mena d'identitat que tenen els del Delta.
2: Sí.
1: Són diferents, és veritat. Sí.
4: Però valents.
1: No, ningú diu que no.
2: Són molt valents. T'ha quedat clar que són valents?
1: A mi em fa por de lo valent que
4: és.
1: Jo sóc un covard!
4: Com?
2: Bueno, ja està, que hem de marxar. Adéu, maco, que vagi
4: bé. Vale, escolta... Perdoneu, bona nit, m'encanta el programa. Que em ficaria una cançó.
2: La veritat és que no, perquè ja marxem, vale? Vinga.
1: Ens veiem al DT. Adéu.
2: Tu segueix escoltant la ràdio que ja sonarà la cançó, ja veuràs. Vinga. Molt bé, ja podem anar a la platja.
1: Sí, bon recompte de platges que hem tingut avui, eh?
2: Moltes, eh? Amb quina et quedes?
1: Doncs mira, estava entre el Cala la Mora, la Mesquita i la Banyera de la Russa, però... Crec que al final la que més m'ha arribat al cor és la Campola.
2: Calapola, anem un dia.
1: Jo Campola.
5: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, vale. La combinació guanyadora ha estat...
2: El 6, el 16, el 24, el 41 i el 46. I el sol són el número 2 i el número...
1: 3.
2: Molt bé.
1: Vamos.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
2: Demà tornem a partir de les 8 i demà tenim un programa. Que flipareu.
1: Exacte.
2: Programazo, eh? Adéu, Tomàs.
1: Adéu, Miquel. Adéu.

0: Maravilla, Psycho, El Conci, yes sir.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: El llei de blau és un nom.
3: Ah, sí?
2: De la, sí, de la mare del blau.
4: Ah, ah, mira, hi ha noms de colors, clar, rosa. Rosa, ah,
2: no,
4: clar.
2: Violeta.
4: Violeta. Blanca. Blanca. Blanca. Negra no hi ha, de nom. És veritat, no, però és veritat.
2: És veritat.
4: Es diu molt, però no és un nom. Per què rieu, companys?
1: I a tu, què t'ha passat avui?